0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 3. 25 anys.
2: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Let's get it.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
1: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Barregem la música que més ha sonat. It's in your eyes. I can tell what
3: you're thinking. My heart is sinking too. It's in your eyes. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Quilòmetre Zero. Can't touch this. Can't touch this.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: d'octubre, avui és dijous 1 d'octubre del 2026. A Verges han vist sortir el sol justament quan faltava un minut per a 3:15 del matí i ara mateix estan a una temperatura de 20 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que s'han detingut a 3 persones a Parlavà per un furt i una estafa bancària. A més, hem de destacar que s'ha descobert un nou conjunt termal a la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge. I també que la Comerciada afronta una nova edició ampliant la campanya a les 4 demarcacions catalanes. De seguida ampliem tota aquesta informació i parlem de més notícies, però a més, avui parlarem amb la secretària i una de les fundadores de l'IRICAT, la Maike Van Arendt. I com cada dijous, també parlarem d'estrenes de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de repassar els principals titulars. Abans, però, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que hi ha hagut 3 detinguts a Parlavà per un furt i una estafa bancària.
1: Els sospitosos haurien robat la bossa d'una dona amb el mètode de la distracció. Després van retirar uns 500 euros amb una targeta bancària sostreta i els agents van recuperar la bossa, diners i diversos objectes dins del vehicle dels detinguts.
0: I la Comerciada afronta una nova edició ampliant la campanya a les 4 demarcacions.
1: Albert Gómez, tresorer de la FOEC i president d'Oxigen Palafrugell, explica en una entrevista al Supermatí que el creixement ha estat progressiu i basat en la incorporació de noves associacions i aclareix que ha tingut aquesta capacitat d'anar fent aquesta taca d'oli per anar creixent.
0: I ens quedem a Palafrugell perquè el municipi impulsa la candidatura de vins i licors grau a la Creu de Sant Jordi per al 2027.
1: L'Ajuntament també ha presentat un període perquè la ciutadania pugui adherir-se a la proposta. La candidatura coincideix amb els 50 anys de trajectòria de l'empresa i destaca la seva vinculació amb Palafrugell.
0: I saludem ara en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Estartit ahir va estar treballant per recuperar la normalitat després de l'aiguat que va convertir carrers en rius aquest passat dimarts.
2: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit treballa per recuperar la normalitat després de l'aiguat que va convertir els carrers en autèntics rius. Les brigades municipals han estat fent anar les pales i les cisternes amb aigua a pressió. I és que van arribar a caure-hi fins a 116 litres per metre quadrat, que és el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya.
0: I descobreixen un nou conjunt termal a la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge.
2: La darrera campanya d'excavacions arqueològiques de la vila romana del Collet a Sant Antoni de Calonge ha permès descobrir de manera parcial unes termes d'època imperial entre els segles I abans de Crist i V després de Crist. A més, els treballs han permès localitzar nous murs de la vila republicana que daten entre els segles VI abans de Crist i l'I abans de Crist.
0: I saludem ara la Marta Castany. Bon dia, Marta.
3: Hola, molt bon dia.
0: I és que la xarxa de paisatges resilients reclama al Baix Empordà fer rendible la gestió del bosc per afrontar els grans incendis.
3: La xarxa defensa implicar empreses i el món financer per transformar el territori a gran escala i reduir-ne la vulnerabilitat.
0: I la Bisbal inicia les obres d'adequació del pati de Can Formatger, Marta.
3: Els treballs duraran uns 4 mesos. El projecte renovarà prop de 700 metres quadrats. L'actuació inclou un nou escenari, serveis d'aigua i electricitat, nou enllumenat, més arbres i un paviment preparat per absorbir millor l'aigua de pluja.
0: I Òmnium commemorarà a Torroella els 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre.
3: L'acte serà el 8 d'octubre a Casa Pastors. Hi participaran l'exconsellera Dolors Bassa, l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, i l'advocat Josep Cruanyes.
0: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs de la informació que passa més enllà de l'Empordà.
4: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges torrencials d'avui. L'avís afecta prop de 20 comarques. El nou episodi de pluja intensa començarà al matí i s'enfortirà a la tarda. Protecció Civil demana extremar les precaucions. Dijous, la inestabilitat tornarà a augmentar. Els ruixats poden ser localment abundants. El temps pot deixar aiguats torrencials i acumulacions importants d'aigua. Caldrà seguir l'evolució de la pluja amb molta atenció. Aquest 1 d'octubre entren en vigor les noves normes de circulació. El Reglament General de Circulació fixa els 15 anys com a edat mínima per anar en patinet. També prohibeix circular amb moto, amb sandàlies o xancletes. La norma afecta també bicicletes i altres vehicles de mobilitat. El judici del cas Roger Espanyol pot acabar amb una sentència greu. El tribunal pot avalar el delicte de tortures. També hi ha un altre escenari. Els policies acusats poden quedar coberts per una possible amnistia. El desenllaç pot marcar el cas, tant en la pena com en les conseqüències judicials. El govern provarà de retenir algunes de les seves banderes en el debat de política general. Vol que la seguretat i l'habitatge no li siguin disputats ni per la dreta ni per l'esquerra. També hi apareixeran altres debats clau, com l'amnistia i el futur de SEAT. Els partits hi porten propostes per marcar el rumb polític dels pròxims mesos. Junts s'ha mostrat decebut amb els decrets d'habitatge. El partit de Carles Puigdemont manté el dubte sobre el seu vot. El president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat. ERC ja ha anunciat que donarà suport a les mesures que es votaran divendres al Congrés. Junts, el Partit Nacionalista Basc i Podem encara no ho han aclarit. Salvador Illa, president de la Generalitat, proposa endurir les penes per tinença i exhibició d'armes il·legals. El Partit dels Socialistes de Catalunya portarà la proposta al Parlament. Si s'aprova, també la defensarà el Congrés, on es pot canviar el Codi Penal. L'objectiu és que les condemnes comportin presó efectiva. Barcelona demana una moratòria sobre els semàfors de groc intermitent als passos de vianants. L'Ajuntament vol criteris clars i avisa que si el retiren, amb la norma que entra en vigor aquest dijous, hi haurà més embussos. El consistori diu que aquesta mesura pot empitjorar la circulació a la ciutat, com si s'estrenyés un coll d'ampolla. També reclama temps per decidir com s'ha d'aplicar el canvi amb més seguretat i menys problemes de trànsit. Al Roc, la Marta i els seus dos fills viuen un malson a Sant Feliu de Llobregat per una plaga de rates. La família fa temps que pateix la situació i ara l'Ajuntament sembla disposat a ajudar-los. L'origen del problema és una finca abandonada, segons explica la informació local. El cas ha obligat la família a marxar de casa i l'Ajuntament estudia com donar una resposta.

0: I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquesta informació centrada, sobretot, en el Baix Empordà, hem de parlar del temps, perquè avui al Baix Empordà hi ha una jornada que estarà marcada per la nuvolositat i amb possibilitat de que hi hagi alguna precipitació, sobretot durant aquestes primeres hores del dia. Per aquells que us hagueu aixecat ben aviat, haureu vist la tempesta que ha passat fregant la costa del Baix Empordà amb, certament, bastants llampecs. De matinada i durant el matí el cel estarà força cobert i poden caure alguns ruixats febles i irregulars. No s'esperen, però, grans acumulacions. A mesura que avanci el dia, la situació tendirà a millorar i a la tarda s'obriran algunes clarianes i els núvols aniran perdent protagonisme. Les temperatures seran suaus en aquesta tendència que estem seguint en els darrers dies, i és que les mínimes se situaran al voltant dels 19 graus i les màximes no arribaran a superar els 25 o 26. Pel que fa al vent, bufarà de component nord durant bona part del dia i es farà notar especialment al migdia i a primera hora de la tarda amb alguns cops moderats. I atenció a la mar. La situació marítima pot ser una mica més alterada, sobretot durant el matí, en un context d'inestabilitat al litoral gironí. Per tant, la jornada serà variable al Baix Empordà, amb núvols sobretot de cara a primera hora, i la tarda serà més tranquil·la amb aquest vent de component nord. I veurem com evoluciona el temps per als propers dies. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Isabel Gámez.
1: Històries que es viuen. Hi ha llocs que estimem perquè hi hem nascut, perquè hi hem crescut, perquè hi hem viscut moments importants o simplement perquè, sense saber-ho, sempre han format part de nosaltres. Per mi, un d'aquests llocs és el Teatre de Sant Feliu de Guíxols. I per això, quan arriba una nova temporada del Guíxols Escena Tardor, no puc evitar sentir que necessito envoltar-me d'històries, de les històries que em vulgui explicar el Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta tardor, la programació ens proposa quatre alternatives ben diferents. Plaer culpable, que va aixecar el taló el dia 12 de setembre. Loop, que veurem aquest 3 d'octubre. Qui va matar el meu pare, que ens acompanyarà el 24 d'octubre. I Ovelles, que tancarà aquesta temporada el dia 21 de novembre. Quatre maneres d'explicar-nos coses que en el fons tenen molt a veure amb nosaltres. Les relacions personals, la família, què és per cadascú i com la veiem. Les contradiccions i les nostres reaccions a elles, la memòria, l'amor, les ferides i les seves cicatrius, l'humor. I això és el que m'agrada del teatre, que durant una estona deixem de mirar sense veure i mirem i veiem persones que ens fan riure, ens incomoden, ens emocionen i quasi sempre ens obliguen a fer-nos les preguntes que ens hem de contestar. Així que aquesta tardor anem al teatre. No desaprofitem aquesta nova oportunitat.
0: Doncs hem de reivindicar el teatre i sobretot hem de reivindicar aquest teatre que es fa aquí al Baix Empordà. Una molt bona proposta per afrontar aquesta tardor. Moltíssimes gràcies, Isabel Gámez, pel comentari d'avui. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a pocs minuts.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
6: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
6: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
10: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Cursà i Volpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: I passa un minut d'un quart de nou del matí i nosaltres hem d'explicar que el passat 28 de setembre es va presentar a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro una nova associació cultural, el Liricat, l'Associació Catalana de Música Lírica. Per parlar de què és i també de quins projectes estan treballant des de Liricat, ens visita la seva secretària i una de les seves fundadores, la Maica Benarén. Bon dia, Maica, com estàs?
13: Bon dia, molt ben dit al cognom al final, eh? Molt bé.
0: Exacte, eh? És que portem una estona parlant a veure si el pronunciaré bé, perquè és que, esclar, vull dir, no és un cognom català, tradicionalment català.
13: Però... No, és holandesa d'origen.
0: Però ho hem intentat.
13: Exacte, però està molt bé.
0: Molt bé, esclar, estem parlant de que creeu aquesta nova associació, però per aquells que no ho coneguin, per aquells que no van poder venir a aquest acte de presentació, què és Liricat i per què decidiu crear aquesta associació dedicada a la música lírica?
13: Bueno, això és bastant fàcil en si. La història resumida és que nosaltres, quasi tots els que hem començat, els que hem fundat aquesta associació, som alumnes del director artístic, diguem-ne, que és un tenor, que es diu Josep Aznar. Ell tenia contactes amb una coral del Mollet del Vallès que feien una zarzuela bastant coneguda en castellà, que és el Caserío. Ens van convidar a col·laborar com a coral, diguem-ne, invitada, i veníem d'aquí des de l'Empordà cap a Mollet quasi cada setmana al final per assajar. I esclar, la gent va dir, hosti, això és molt maco, però anar a Barcelona cada vegada, això era molt cansat, és massa. Però ens agradaria fer una cosa així aquí. I aquí va néixer una miqueta aquesta idea de dir, això ho podem fer aquí també, no hi ha ningú que ho fa. I, bueno, és una cosa maca. I aquí ja va començar el rum-rum de dir, com ho fem? I com podem fer que la gent s'engresqui. Doncs d'aquí neix Liricap, o sigui, va ser així, va néixer així.
0: Esclar, per què decidiu centrar-ho en la música lírica? És a dir, què és la música lírica i què representa per vosaltres, no? Perquè a vegades, no, quan parlem de tipologies de música, la lírica no és allò de primera, és una cosa amb les quals nosaltres pensem que tenim contacte, però realment en tenim més contacte del que pensem.
13: Ah, exacte, és que la música lírica no és res més que aquella música en què la veu té un paper fonamental per expressar, interpretar, explicar alguna cosa. Qualsevol música és lírica, és la contrapartida de la veu parlada, diguem-ne. Mm-hmm. El que passa que en els moments actuals, moderns, la lírica la lliguem de seguida a l'òpera i coses d'aquestes, però és clar, has de pensar que quan va néixer la música no hi havia música pop, no hi havia música com la coneixem ara. La música era això, i es deia lírica a través de l'instrument, de la lira, que s'utilitzaven instruments i cantaves. Per això pot ser un musical de Broadway, és música lírica també, és lírica. Cantes, parles i fas una miqueta de tot. D'aquí ve lírica. Per què? Perquè aquí doncs incluïm doncs música més moderna, per exemple, volem fer musicals en català també, però també volem recuperar el que és la música lírica, com la gent pensa, diguem-ne, tipus zarzuela, però no volem parlar de zarzuela. Per què? Perquè la lírica catalana, el teatre, la música de teatre català no és la zarzuela, hi ha molt. Neix molt abans que el que nosaltres pensem en zarzueles i coses d'aquestes. Només és un nom. I llavors, clar, el teatre musical català és el que volem recuperar.
0: Esclar, estem parlant, per exemple, no, que ara mateix esteu treballant en dues línies que són les que vau presentar aquest passat 28 de setembre. Esclar, parlem d'un musical i també d'aquesta recuperació de la lírica catalana. En concret, el musical, vull dir, West Side Story en català, no? Com treballeu aquestes dues línies i com es desenvoluparan en el futur?
13: Bueno, esperem que se'n desenvolupi bé. Diguem-ho, comencem per aquí. Això és... Tot és una és un projecte. I ho hem de fer realitat amb la gent que hi hagi. Per començar, aquesta història en català no existeix encara. Ben? Per això vam anar per musicals que no existeixen encara en català. No vol dir que no s'hagin fet cançons ja amb traduccions catalanes, s'hagin fet talls i tot això, però una traducció oficial acceptada pels propietaris del copyright no existeix. Llavors ens hem posat en contacte, en principi ens han dit que sí, que podem presentar aquesta traducció i estem fent la traducció amb una traductora oficial, que és una noia que el seu treball de fi de carrera es va centrar completament en West Side Story, que la va fer cum laude, o sigui, amb això ja estem dient que serà una traducció molt maca. I l'està fent per nosaltres, la presentarem, un cop que estigui acceptada, doncs la podrem fer. Mentrestant, lògicament, anirem assajant amb el que té aquesta noia. Que no pot ser tan enorme i tan maca i tan maca en el sentit amb baix i llums i tot això com a Broadway, doncs lògicament, però la farem amb baix, amb gent, lògicament intentarem implicar entre més gent de Santa Cristina i del Baix Empordà millor, que vol dir escoles de baia, gent que... músics, de tot, perquè això sigui una cosa bastant espectacular, bastant maca. I llavors, doncs, per l'altre costat, tu m'has parlat del musical, doncs començarem per l'altre costat amb una cosa una miqueta més clàssica, com és l'obra Cançó d'amor i de guerra, que és molt coneguda en el teatre musical català, diguem-ne. Per què comencem amb aquesta? Perquè és la més coneguda. I és per on la gent entendrà el que volem fer.
0: Esclar, tot això, potser aquesta pregunta és molt òbvia, però per què fer-ho en català? És a dir, per què abordar aquesta música lírica en general des d'aquesta llengua, no?, que forma part del nostre territori, que és Catalunya?
13: Exacte, ho has contestat. Per el territori on som. Ja has vist pel nom i el cognom, jo no sóc nascuda d'aquí, però som aquí. I crec que és una cosa molt interessant, a part de que no és tant per l'idioma des del sentit ha de ser en català perquè sí. No, perquè hi ha moltíssima, però moltíssima música en català, teatre musical català, que no, no es fa avui dia, que estan oblidats als arxius de les GAE. Mm-hmm. Que tu vas allà i te trobes amb partitures precioses, que trobes coses que no són ni gravades avui dia i que estan allà esperant per ser descobertes. I és una miqueta això, és la recuperació d'un patrimoni oblidat. Mm-hmm. Que hi ha molt patrimoni que la gent no, ni n'és conscient que existeix. I que bueno, jo crec que és molt maco, ja que som aquí, doncs treure-ho d'allà i dir a la gent, mira, doncs és tot això, també ho tenim aquí. Mm-hmm. És molt maco, és una feina molt maca. Jo, com a mínim, la trobo molt maca, l'estic gaudint molt.
0: Mm-hmm. A part d'això, i ja per acabar, Maica, no sé si esteu oberts a que més gent s'impliqui amb l'associació, si busqueu gent voluntària, gent que li agradi cantar.
13: Efectivament, sí, el que busquem és tant cantaires com mm-hmm. voluntaris, com qualsevol persona que es vulgui implicar en aquest projecte maco, maco, maco. Si puc, et deixo els telèfons, etc., perquè si algú vol venir a cantar, això sí que ho diem, busquem un nivell mínim, que la gent sàpiga ja com a mínim cantar. Mm-hmm. Perquè, esclar, si no, tot això aniria massa lent, no pots ensenyar la gent a cantar i llavors començar a fer un projecte d'aquesta envergadura. És que és molt gran, vull dir, és de com a mínim la gent ha de saber cantar. No fa falta que siguin cantants d'òpera, eh? O sigui, que la gent ho tingui molt clar, això. Però el que tingui ganes de cantar, sàpiga mínimament cantar, farem una petita audició, mm-hmm. i a partir d'aquí, mira, entre més serem, més riurem. O sigui, a nosaltres ens interessa que tinguem molta gent allà. Això ens interessa per qualsevol cosa. Te puc donar el número del telèfon?
0: Oh, i tant, endavant.
13: I tant, doncs mira, els que esteu interessats o interessades, podeu trucar al 655-83-8312, mm-hmm. o si no us contesta, al 655-819407. Un o altre uns contestarem. Després també tenim l'email, que és el liricat, tal com sona, .girona@gmail.com. I els que voleu mirar per les xarxes socials i fer un missatge directe per xarxes socials, @somliricat.
0: Doncs...
13: I a partir d'aquí, per un costat o l'altre, us contestarem sempre.
0: Exacte, exacte. Doncs, Maica, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Estarem molt pendents de tots els projectes, de totes les coses que feu i sobretot d'aquesta reivindicació, no?, de la música més tradicional, més allò oblidada dels arxius catalana que tenim i que és patrimoni que cal revaloritzar. Per tant, gràcies per ser aquí i per fer totes aquestes reivindicacions.
13: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i sempre endavant, sempre busquem això, a reivindicar el que tu has dit, de buscar una miqueta aquesta música oblidada, això és molt important. Mm-hmm.
0: Doncs que vagi molt bé, Maica, i gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, que vagi bé.
13: Adéu, bon dia.

0: I nosaltres, quan falten poc més de 2 minuts per arribar a 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i, com sempre, des de Ràdio Begú i Ràdio Bisbal. I és que hi ha hagut 3 detinguts a Parlavà per un furt i una estafa bancària. Els sospitosos haurien robat la bossa d'una dona amb el mètode de la distracció. Després van retirar uns 500 euros amb una targeta bancària sostreta i els agents van aconseguir recuperar la bossa, els diners i diversos objectes que es trobaven dins el vehicle dels detinguts, Joan.
1: Els fets van succeir el 25 de setembre a Celrà. Una dona havia tret uns 600 euros d'un caixer automàtic i la víctima va detectar 2 homes a prop del caixer. Després va marxar amb cotxe fins a una fleca i quan va tornar al vehicle, un cotxe gris es va acostar al seu costat. El conductor li va ensenyar la fotografia d'un gos suposadament perdut. La maniobra va servir per distreure la víctima durant uns segons. Un altre home va aprofitar el moment per agafar la bossa del seient del copilot i a dins d'hi havia la cartera, documentació i targetes bancàries. També hi havia els diners retirats del banc, un telèfon mòbil i altres objectes personals. Diversos testimonis van veure els fets. També van facilitar dades del vehicle, el telèfon d'emergència 112 i els Mossos d'Esquadra van iniciar la recerca del cotxe. Els agents el van localitzar poc després mentre circulava per Parlavà. Al vehicle hi viatjaven 3 homes i els agents van aturar el cotxe i van revisar-lo a l'interior. A dins van trobar la bossa de la víctima i diners en efectiu. També hi havia altres objectes que els ocupants no van poder acreditar-ne la procedència. La investigació va detectar després una nova operació bancària. Els sospitosos havien retirat uns 500 euros amb la targeta de la víctima a un caixer de Flaçà. També haurien intentat retirar uns 1.200 euros més, però l'operació no es va completar. Per aquests fets, els agents també els atribueixen un delicte d'estafa bancària. Els 3 homes acumulen diversos antecedents policials i l'endemà van passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
0: I la Comerciada afronta una nova edició ampliant la campanya a les 4 demarcacions catalanes. Albert Gómez, tresorer de la FOEC i president d'Oxigen Palafrugell, explica en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital que el creixement ha estat progressiu i basat en la incorporació de noves associacions. Joan.
1: La iniciativa va néixer a les comarques gironines i va celebrar la primera edició a Palafrugell amb 11 associacions de comerciants. 4 edicions després ja compta amb més de 1.500 establiments.
2: I aquesta potser ha estat sobretot la clau de l'èxit, no? Jo, si hagués de resumir-ho en un sol concepte, parlaria de generositat. Jo crec que és això el resum que explica la clau, que només en 4 edicions, perquè si ho mirem amb una certa perspectiva, ha passat tot molt de pressa, d'una iniciativa que va néixer a comarques gironines, i que en la seva primera edició, que es va fer la ciutat anfitriona, en aquest cas va ser Palafrugell, érem 11 associacions de comerciants i amb només 3 edicions més, no? Doncs ja l'hem situat al mapa de tot Catalunya.
1: La Comerciada també serveix per crear una xarxa de col·laboració entre municipis que permet intercanviar recursos, idees i maneres de treballar. Per a Gómez, la Comerciada és cada vegada més necessària i la campanya va néixer en part de la necessitat de posar en valor el comerç local més enllà de les vendes i de la facturació immediata. L'objectiu és dinamitzar l'activitat comercial, però també sortir al carrer i explicar què representa el comerç de proximitat des del punt de vista econòmic i també social. El president d'Oxigen Palafrugell recorda que molts negocis són microempreses i que els comerciants han d'assumir múltiples funcions en el seu dia a dia. Per això considera important que les associacions patronals i altres organitzacions puguin aportar aquesta visió més estratègica. En aquest sentit, defensa que la competència entre establiments és compatible amb la col·laboració entre municipis i associacions.
2: Al final, jo crec que això mica en mica ja s'ha anat entenent de fa anys i crec que a nivell local són coses que s'han anat superant. Però una també de les grans novetats és que també s'ha entès que Palafrugell, per exemple, no competeix amb Palamós. O sigui, al final, aquí estem tots en el mateix vaixell. I aquesta també és una de les grans aportacions de la Comerciada.
1: La 5a edició de la Comerciada se celebrarà del 5 al 12 d'octubre i serà l'edició més llarga fins ara amb 8 dies d'activitats. La campanya comptarà amb propostes organitzades per les diferents associacions de comerciants, especialment durant el cap de setmana amb activitats i promocions pròpies dels establiments participants.
0: I Palafrugell impulsa la candidatura de vins i licors grau a la Creu de Sant Jordi 2027. L'Ajuntament també ha obert un període perquè la ciutadania pugui adherir-se a la proposta. La candidatura coincideix amb els 50 anys de trajectòria de l'empresa i destaca la seva vinculació amb Palafrugell, Joan.
1: L'acord s'ha aprovat mitjançant una moció institucional aprovada per unanimitat durant el ple. L'Ajuntament prepararà ara l'expedient de la candidatura i el presentarà al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La documentació recollirà la trajectòria de l'empresa i els arguments que sustenten la proposta. El consistori també ha obert un període d'adhesions públiques perquè la ciutadania recollirà la trajectòria de l'empresa i els arguments que sustenten la proposta.

0: En Vigili Cors Graus i Distribuïdora Gironina donen feina a prop de 70 persones i distribueixen uns 8 milions d'ampolles cada any. Un dels arguments de la candidatura és la contribució de l'empresa a la promoció dels vins catalans i empordanesos. La seva vinoteca disposa d'unes 2.000 referències de vi català i prop de 400 corresponen a una quarantena de cellers de la denominació d'origen Empordà. L'empresa també participa en activitats relacionades amb la divulgació i la formació sobre el món del vi. A més, formen part de la Ruta del Vi de la Denominació d'Origen Empordà, una iniciativa vinculada a la promoció enoturística del territori. La proposta municipal també destaca la implicació de Vins i Licors Grau en la vida cultural, esportiva i social de Palafrugell. Al llarg dels anys, l'empresa ha col·laborat amb iniciatives com Flors i Violes, les audicions de sardanes i el Club Hoquei Palafrugell. La candidatura recull també les col·laboracions de l'empresa amb entitats socials i solidàries. Entre aquestes organitzacions hi ha la Creu Roja, la Fundació Encolliga Girona i Càritas.
1: I l'Estartit ja ha treballat per recuperar la normalitat després de l'aiguat que va convertir carrers en rius aquest passat dimarts. I és que les brigades municipals han estat fent anar les pales i les cisternes amb aigua a pressió durant tot el dia de dimecres. I és que el dimarts van arribar a caure-hi fins a 116 litres per metre de quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya, Sergi.
2: L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, explicava que va ploure molt en molt poc temps i que es van registrar afectacions en llocs que no són habituals, com la carretera que connecta amb el poble que es va tallar. També admetia que el sistema d'alertes d'emergència per telèfon mòbil va sonar quan l'episodi gairebé havia acabat. Colomí assegura que ho entén, però en canvi hi ha veïns que ho critiquen. A Torroella de Montgrí i l'Estartit, el nucli de tempesta que va arribar al Baix Empordà des del Gironès va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En aquest lapse de temps, al municipi hi van caure fins a 116 litres per metre quadrat, la quantitat d'aigua més elevada que va deixar l'episodi a Catalunya. Per darrere hi ha els gairebé 107 litres de Cassà de la Selva al Gironès. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. És veritat que per la seva ubicació geogràfica, en què hi ha la muntanya i després ja es va a cota zero arran de mar, sol passar més sovint que a l'Estartit hi vagi l'aigua, però aquesta vegada la sorpresa és que s'han vist afectats espais on fins ara no hi havia hagut inundacions, tal com explicava l'alcalde.
3: En el nostre municipi va ploure molt i en molt poc temps i això ens ha generat unes problemàtiques multiplicades de lo que ens havia passat doncs, fins ara. No? Sí que és veritat que l'Estartit, per la seva ubicació geogràfica, tinguent la muntanya i després ja ens anem a cota zero i després ja a la platja, doncs sol passar més sovint, però la sorpresa ha sigut que Torroella també s'ha vist afectat en diferents espais que no ens havia passat fins ara.
1: L'alcalde Jordi Colomí també destacava que sortosament no s'han hagut de lamentar danys greus, perquè la neteja de recs i rieres i també el projecte de millora de l'entorn del Ter Vell que va executar el Parc Natural han permès que durant la nit l'aigua s'escorregués.
2: Exacte, tal i com Colomí precisava, llocs que a quarts de 12 estaven del tot inundats, ahir al matí ja no tenien aigua. També perquè la tempesta no va ser una llevantada i, per tant, el mar la va poder engolir. Ara l'Ajuntament de Torroella de Montgrí farà balanç de les diferents afectacions i, entre d'altres, camins que s'han vist afectats i també equipaments municipals on hi va haver goteres. Els veïns de l'Estartit estan acostumats que si plou fort baixi aigua pels carrers, però l'episodi d'aquest dimarts dia 29 de setembre, tot i que no hagi deixat grans desperfectes, el recordaran per la gran quantitat de litres d'aigua que van caure en poca estona. A quarts de 8 del vespre, Protecció Civil va enviar un S-alert avisant que les pluges torrencials al nord-est del Baix Empordà s'allargarien fins a les 9. L'alcalde de Torroella admet que el missatge els va sonar quan pràcticament l'episodi ja havia passat, però també ho entén basant-se en que les alertes es deuen fer d'acord amb les previsions i que aquella hora marcaven això i si s'hagués enviat a quarts de 7, de fet, poca cosa haurien pogut fer-hi, admet Colomí. No tothom, però, ho veu de la mateixa manera i hi ha veïns que ho critiquen. Escoltem el testimoni de Narcís Corredor, veí de l'Estartit.
4: Bueno, una miqueta caòtic perquè de cop i volta ens va passar la borrasca aquí sobre i en poca estona van caure litres i litres i litres. La prova és que el poble ja en si tots els carrers estan fets una porqueria. Aquí mateix Jo tinc

0: un portal aquí que mai havia arribat a l'alçada que va arribar ahir. Aquí va pujar a sobre les voreres, que no hi havia pujat mai, i bueno, aquí jo pensava que encara m'entrarà, però tinc la sort de que tinc una rampa, no. Però és que era una miqueta caòtica.
1: I descobreixen un nou conjunt termal a la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge, i és que la darrera campanya d'excavacions arqueològiques de la vila romana ha permès descobrir de manera parcial aquestes termes d'època imperial. A més, els treballs han permès localitzar nous murs de la vila republicana que daten d'entre els segles VI abans de Crist i l'I abans de Crist, Sergi.
2: La troballa més rellevant que s'ha fet és aquesta descoberta parcial de les termes d'època imperial situades al sector oest de la vila. Els arqueòlegs han pogut excavar aproximadament la meitat de dues piscines, una de forma semicircular i una altra de rectangular. La resta de l'edifici continua sota terra en una zona del jaciment que encara no s'ha obert. Els treballs també han permès avançar en el coneixement de la fase més antiga de la vila, corresponent al segle I abans de Crist. A la zona nord del pati s'han acabat d'excavar diversos espais i s'han localitzat nous murs que formaven part de les habitacions de l'ala septentrional. Aquesta intervenció ha permès completar la façana nord i conèixer amb més precisió la planta arquitectònica del primer edifici. A l'extrem nord-est també ha aparegut un gran mur construït amb pedres granítiques que supera els límits de l'ala nord. Els arqueòlegs plantegen la hipòtesi que aquest element pugui correspondre a una torre de la vila, similar a les dues ja conegudes a la façana sud, orientada cap al mar. La interpretació, però, encara s'haurà de confirmar amb noves excavacions. Durant la campanya també s'han dut a terme treballs de consolidació i restauració en diferents sectors ja excavats. L'objectiu és garantir la preservació de les estructures mentre continuen avançant les investigacions. La campanya d'aquest setembre s'ha desenvolupat durant 4 setmanes i ha comptat amb la participació d'estudiants dels graus d'Història, Història de l'Art i del doble grau d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, explicava que el consistori ja ha renovat aquest acord amb la Universitat de Girona per mirar de donar continuïtat a les excavacions durant els propers 4 anys.
3: En aquest sentit, hi ha acord plenament entre la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Calonge i la Diputació també, que no hi participa directament, però indirectament sí, amb un suport econòmic, i hem signat aquest any un conveni per als propers 4 anys, amb la voluntat de continuar seguint endavant.
1: I la xarxa de paisatge resilient reclama al Baix Empordà fer rendible la gestió del bosc per afrontar els grans incendis. La xarxa defensa implicar empreses i el món financer per transformar el territori a gran escala i reduir-ne la vulnerabilitat, Marta.
4: La nova gestió dels boscos per poder transformar el territori a gran escala i fer-lo més resilient davant dels grans incendis forestals és el canvi de model que planteja la xarxa de paisatges resilients, que ha reunit aquest dimarts al Baix Empordà experts internacionals del món científic, les administracions i les emergències. El director de la Circular Bioeconomy Alliance, Marc Palaí, defensa que ni l'extinció ni la prevenció són suficients si no es modifica el model econòmic i s'aconsegueix atraure inversió. El cap dels GRAF, Marc Castellnou, hi ha afegit que sense espais forestals gestionats, els bombers no poden afrontar amb seguretat els grans focs, com el d'aquest estiu a les Gavarres. El plantejament és aconseguir que invertir en la regeneració dels paisatges deixi de veure's exclusivament com una despesa ambiental i passi a formar part de les mateixes cadenes de valor de les empreses. Palaí defensa que els efectes del canvi climàtic ja estan accelerant aquest canvi perquè sectors econòmics que depenen directament del territori comencen a assumir-ne els costos.
1: I la Bisbal inicia les obres d'adequació del pati de Can Formatger. Els treballs duraran uns 4 mesos i el projecte renovarà prop de 700 metres quadrats. L'actuació inclou un nou escenari, serveis d'aigua i electricitat, nou enllumenat, més arbres i un paviment preparat per absorbir millor la pluja, Marta.
4: Els primers treballs de les obres d'adequació del pati de Can Formatger serveixen per marcar sobre el terreny les diferents actuacions previstes. Durant els pròxims dies arribaran mostres dels materials previstos. La maquinària de més dimensions entrarà al pati dilluns vinent. Les obres afectaran una superfície de prop de 700 metres quadrats. Els treballs tindran una durada prevista d'uns 4 mesos. El projecte té un pressupost de prop de 120.000 euros. L'arquitecte bisbalenc Carles San José n'ha redactat la proposta. Una de les actuacions principals serà la construcció d'un nou escenari. Aquesta instal·lació permetrà ampliar els usos del pati. L'espai també disposarà de servei d'aigua potable i electricitat. El projecte també incorporarà un nou sistema d'enllumenat. Aquesta millora permetrà organitzar activitats nocturnes amb més facilitat. El pati podrà acollir nous actes lúdics de manera puntual. El projecte també preveu la plantació de nous arbres. L'objectiu és crear més zones d'ombra i reforçar els espais verds. El paviment actual també es renovarà. Els nous materials facilitaran l'absorció de l'aigua de pluja. Aquesta solució reduirà l'acumulació d'aigua al pati i també permetrà gestionar millor els episodis de pluja. L'actuació vol convertir Can Formatger en un espai més funcional. També vol millorar les condicions ambientals del pati. Quan acabin les obres, el pati tindrà els serveis bàsics necessaris. L'espai podrà acollir activitats, actes i nous usos puntuals.
1: I Òmnium commemorarà a Torroella els 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre. L'acte es farà el 8 d'octubre a Casa Pastors i hi participaran l'exconsellera Dolors Bassa, l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, i l'advocat Josep Cruanyes, Marta.
4: Òmnium Cultural ha organitzat un acte per el dijous 8 d'octubre a les 7 de la tarda a Casa Pastors. La trobada abordarà les conseqüències polítiques i judicials dels fets de 2017. L'acte comptarà amb Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També hi intervindran Maria Dolors Guàrdia, alcaldessa de la Tallada d'Empordà, i Josep Cruanyes, advocat i membre de la Comissió de la Dignitat. La trobada arriba en un moment marcat pels procediments judicials relacionats amb l'aplicació de la llei d'amnistia aprovada el 2024. Bassa manté obert un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia pel delicte de malversació. L'exconsellera va ser condemnada pel Tribunal Suprem l'any 2019 a 12 anys de presó i 12 anys d'inhabilitació pels delictes de sedició i malversació. Òmnium Cultural planteja la jornada com un espai de reflexió sobre els processos judicials dels últims 9 anys. L'entitat també vol abordar l'aplicació de l'amnistia i el debat sobre la reparació de les persones afectades pels procediments derivats dels fets de 2017. Òmnium Cultural del Baix Empordà ha titulat la trobada "L'independentisme segrestat, 9 anys de bloqueig judicial". Aquesta denominació correspon al plantejament de l'entitat organitzadora sobre les conseqüències judicials del procés independentista. L'acte començarà el dijous 8 d'octubre a les 7 de la tarda a Casa Pastors, situada al carrer Major de Torroella de Montgrí.
1: I nosaltres sempre, abans d'acabar el supermatí dels dijous, hem de parlar amb l'Ignasi Arbat de totes les estrenes de cinema i de sèries que hi ha aquesta setmana. Ignasi, bon dia, com estàs?
5: Què tal, Maria? Bon dia.
1: Doncs,
5: com anem?
1: Bé, vull dir, acabant la setmana, he de dir que se m'ha fet curta. Suposo que era perquè acabava el mes, arribava l'octubre, arriben les pluges. Jo aquesta època m'agrada molt, eh? I més per veure allò, estrenes de sèries, també de cinema. Vull dir que fa una mica això, com diuen en anglès, cozy, que és allò...
5: Exacte, sí.
1: Dona aquesta
5: època. Sí, totalment. És veritat que, sobretot amb aquests dies de pluja, conviden al cinema, però ja aviso que potser no és la millor setmana.
1: Apa.
5: Però bé, tindrem aquí una mica de propostes de tot tipus, eh? Una setmana una mica d'aquelles, diguem-ne, de transició.
1: De transició. Comencem per la primera proposta.
5: De transició Halloween, eh? Vull dir, perquè arriba l'octubre i començaran ja a arribar pel·lis de terror i produccions de terror, com aquell que diu a partir de la setmana que ve, i aquesta és com una setmana d'aquelles d'impàs, no? Abans que arribin totes les de terror, doncs arribin les que tenen, les que estan pendents.
1: Encara. Aquestes. Doncs la primera pendent és aquesta de Digger, que té, a mi té pinta d'interessant, eh? Però ja ara m'ho expliques.
5: Sí, ara en parlo.
6: No voy a andarme con rodeos. Tenemos un serio problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?
7: Bueno, podrían decirle...
6: ¡Pudres en el infierno, Digger!
1: Estic impressionada, estic, clar, no sé si és allò molta cosa de transició, perquè és una mica allò fortet.
5: Home, a veure, és una pel·li que ha costat calés, ha costat 120 milions de dòlars a la paga de Warner, i li han carregat a Alejandro González Iñárritu, que ha fitxat a Tom Cruise per aquesta pel·lícula, un Tom Cruise que està bastant irreconeixible, bastant maquillat, interpretant aquest personatge de Digger. I hem de dir que les crítiques que han arribat des dels Estats Units, la majoria se l'han carregat la pel·lícula, i es preveu que sigui un dels fracassos més grans de la temporada, perquè la perspectiva en taquilla d'aquest primer cap de setmana també és nefasta. De fet, això era un vehicle una mica construït perquè Tom Cruise aconseguís l'Oscar, i em sembla, doncs, que acabarà en vehicle, i que no, que no tindrà l'Òscar de Tom Cruise.
1: Vaja, bueno. Doncs mala sort, perquè, ostres, té allò... Bueno, tornaré a dir l'etiqueta de... És la típica americanada, per mi, eh? O sigui, és la típica de... Ens doncs carreguem el fet... món... Una mica...
5: Sí, ha fet mal, eh, també, la població americana, aquesta pel·lícula. O sigui, tampoc... És una mica incòmoda per ells. De fet, a veure, Iñárritu és un director que li agrada molt incomodar les seves pel·lícules. Jo ja aviso que no és sent de la meva devoció. A mi Iñárritu no m'agrada, però no m'agrada amb
1: raó.
5: Diguéssim. Bueno, amb raó no, però vull dir, és que no m'agrada gens. És a dir, no tinc un terme mig amb aquest director. Sí que hi ha alguna... Mira, el Renacido, aquella... del Leonardo DiCaprio,
1: sí.
5: Bueno, aquella sí, aquella encara em va agradar, però ostres, tot el que va fer anteriorment,
1: i posterior,
5: Beautiful, el Bardem, Babel, Birdman, que era una pel·lícula que va tenir certa bona crítica, em va agradar absolutament zero la pel·lícula. O sigui, és un director que jo normalment no m'agraden les seves propostes, i aquesta jo t'he de dir que veure el tràiler, o sigui, ja
1: dius,
5: em tirava
1: no.
5: Bastant enrere, eh? Ja dic, això em costarà. Però bé, al final és la pel·lícula vol ser una sàtira sobre el món en què viu mi mare, que el personatge, doncs, de Tom Cruise és Digger Rockwell, un multimilionari del petroli que ha causat una catàstrofe ecològica, i que arran de tot això llavors ell intentarà convertir-se en el salvador de la catàstrofe que ella ha provocat, intentant, doncs, quedar bé davant de la resta del món, no? I veurem, doncs, cinisme absolutament lamentable que té aquest personatge, com ho porta a la pantalla en una pel·lícula que, a més, dura més de 2 hores. I sí.
1: Hauríem d'obrir... Un dia hauríem d'obrir un debat sobre les pel·lícules que duren més de 2 hores, que s'ha posat molt de moda i... Depèn de quin film, no li cal 2 hores. Vull dir, ho tens resolt en 1 hora i mitja i la gent surt feliç del cinema.
5: Sí, potser aquesta per la història, perquè és veritat que a Iñárritu també li agraden les pel·lícules llargues, li agraden les pel·lícules grandiloquents, i aquesta ja entra dintre del seu negociat,
1: per dir-ho d'alguna manera. A mi no m'hi tindrà pas. Però aquesta sí, perquè aquesta ja fa dies que veig la publicitat, i aquesta pel·lícula és la que a mi m'agrada i que està fent xup-xup, que és aquesta de Verity, La sombra de un engaño.
8: Seguro que tienes preguntas.
9: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
1: És que pare de dir que Anne Hathaway i Dakota Johnson, vull dir... A mi em dius...
5: T'agraden.
1: Sí, molt. O sigui, em sap greu.
5: A veure...
1: I mira que no he vist El Diablo Viste de Prada 2 perquè me la vull jo aquestes coses m'agrada fer-les reposades, no? Vull dir, quan han envellit llavors ho miro i ja està, i no estic allò,
5: no sé. Home, a mi que entre les dues actrius crec que hi ha un edifici de distància, eh? Sí. Però perquè Anne Hathaway em sembla molt millor actriu que Dakota Johnson, tot i que Dakota Johnson el paper que fa aquí li va com en ella el dit, i ara en parlarem, no? Però sense cap dubte aquest és l'any del retorn d'Anne Hathaway, perquè ha tingut dos èxits fulgurants com L'Odissea i el Diablo Viste de Prada 2, i ara doncs arriba amb aquesta pel·lícula que és una adaptació d'una novel·la de Colleen Hoover que ha dirigit el Michael Schulker, i que també hi tenim el Josh Hartnett aquí entre aquestes dues dones protagonistes. Això és una mica... A veure, com t'ho explico? Tirant a thriller eròtic, no? Per això deia que també li anava molt bé, és a dir, té cos sí. De les ombres de Grey i tot això, aquesta pel·lícula, vale? Vull dir que no ens enganyem, és el que és el que va, evidentment la crítica se l'ha carregat, però ja ho sabíem, perquè ja sabíem a què anàvem.
1: La crítica,
5: no?
1: Va dura, aquesta setmana.
5: Sí, però bueno, ja ho sabíem, perquè aquesta pel·lícula al final és el que és, no? I la història és d'un escriptor que la seva dona, una escriptora que s'ha quedat, diguéssim així, com catatònica, que no pot parlar, no es comunica, alguna cosa li passa, no sabem exactament el què, i llavors el seu marit, que és el Josh Hartnett, contracta aquesta dona és escriptora, ho hem de dir, no? Que ha fet una saga de llibres molt esperats, etc. I a l'últim està a mig escriure. Aleshores, doncs, contracta una escriptora, que és la Dakota Johnson, perquè faci una immersió en els treballs de la seva dona, que continuï perquè pugui acabar la saga, o no, pugui acabar aquest últim llibre allà on ell ho va deixar, per poder-lo publicar, i que ningú se n'adoni que no és ella la que ha acabat el llibre, no? Aleshores, clar, a més, ella comença a investigar sobre la seva vida, comença a trobar coses estranyes, en aquella casa passen coses estranyes, i, doncs, el marit començarà a viure una aventura tòrrida amb aquesta escriptora que ha contractat, i ja veurem si l'altre, doncs, a veure què li passa, no? Si és conscient o no del que està passant a la casa.
1: Doncs ho veurem. Però ara hem de passar, vull dir, canviem completament i retornem allò a fets històrics amb Lucky Strike.
5: Correcte.
10: La contraofensiva alemana lleva 3 días sin parar. Tenéis que bloquear esta carretera hoy mismo.
11: Sí, señor.
1: No sé si he de dir que últimament s'està fent com massa allò... no? Massa Segona Guerra Mundial, potser. O sigui, va com a tongades, no? Una mica, això.
5: Sí, però bueno, tant en tant en cau alguna. Aquesta està basada en la batalla de les Ardennes. Bueno, jo sóc un malalt, d'aquestes coses.
1: Sí,
5: ja t'ho visc ara.
1: Sí,
5: jo
1: també,
5: ara.
1: A mi m'encanta.
5: I he estat a les Ardennes. També allà es va rodar un parell, 3 de capítols de la sèrie de Band of Brothers, meravellosa, i els capítols de les Ardennes són de lo milloret de la sèrie.
1: Sí.
5: I el cert és que aquesta pel·lícula intenta tocar això, però no exactament. És a dir, no t'intenta explicar la història de les Ardennes, tal com la coneixem, sinó que el que intenta fer és, bueno, hi ha un soldat que sobreviu, i aleshores aquest soldat que aconsegueix escapar d'allà, com intenta, doncs, salvar-se, no?, de la persecució dels nazis. Aleshores, és només un punt de vista d'una... És una nepo-pel·lícula, hem de dir, perquè tenim el fill de Clint Eastwood de protagonista, que és Scott Eastwood, i llavors també apareix el fill de Tom Hanks, Colin Hanks, també a la pel·lícula. Bueno. Val? I ja està.
1: Veurem.
5: I no és de les més reeixides que s'han fet del gènere, ja us aviso ara, és bastant justeta en aquest sentit, però bueno, si us interessen aquestes històries, sempre doncs està bé donar-li un cop.
1: Exacte. I ara fem un repàs ràpid a l'Este de l'Eden, que és aquesta minissèrie de Netflix.
12: Cuando era niña, imaginaba que me hacía pequeña. Tanto que el peligro no pudiera encontrarme y desaparecer.
1: Jo he de dir que a mi també, o sigui, és així com una mica d'època, em genera curiositat, eh?
5: Sí, clar, això és una mena de... Bueno, és un remake de la pel·lícula clàssica protagonitzada per James Dean, A l'est de l'Eden, que va dirigir Elia Kazan, i que ara s'encarrega d'aquesta minissèrie de 7 capítols la seva neta, Zoe Kazan. O sigui, perquè vegis. I està protagonitzada per la Florence Pugh, que ja, doncs, això ja té mitja sèrie guanyada, a partir d'aquí. I llavors també tenim altres actors, com el Christopher Abbott, que és un actor que està, doncs, en ascens darrerament, o Mac Feist, que també és un actor que hem vist en moltes pel·lícules i bones, totes elles. Per tant, aquesta sèrie que s'estrena... mira, s'estrena avui mateix, aquesta. No ens hem d'esperar demà.
1: Ah, mira, fantàstic.
5: Sí, sí, sí. Vull dir que si us voleu posar el primer capítol...
1: Doncs, veure probablement.
5: Com ho ha fet Netflix.
1: Probablement. Sí. Segur, fantàstic. Doncs, Ignasi, moltes gràcies per tot aquest repàs, perquè ha estat allò... Setmana de transició, però... propostes que, mira, pots dir...
5: Tinc cosetes.
1: Sí, exacte. Jo tinc ganes també que arribi Halloween allò i parlar una mica de terror, que també està bé el gènere.
5: Però has preparat la setmana que ve.
1: Va, doncs ens preparem. Moltíssimes gràcies, ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé, Ignasi.
5: Vinga, una abraçada. Adéu.

I nosaltres aquest temps una mica nuvolat que ens acompanyarà al llarg del dia d'avui amb temperatures més suaus. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí que hem fet des de Ràdio Capital i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Mana, mana. Maxil·la
9: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
8: Mana, mana.
2: Maxil·la Estètic.
11: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
12: La
1: La millor música del món.
12: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
13: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb molta més música per tu aquí a la ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: A Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 1 d'octubre tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
6: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
9: Amb Marc Clapés.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de... Marc Clavés.
10: Tot un especialista en llistes.
9: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: La millor música
14: la
13: del
14: millor
13: món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clavés.

I seguim a Ràdio Capital amb una altra d'aquestes produccions virals. Parlem de Master Kiji, aquest DJ africà que s'ha juntat amb la cantant Nomcedo Zikode per produir aquesta cançó que ja és tot un èxit viral i que es diu Jerusalema.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Us deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar, que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí el dia que fa, l'hora que és i encara no hauria començat a cantar. Va, descobrim-la a Capital, la Peggy Go.

0: ja saps què faràs el dissabte 3 d'octubre?
1: Encara no.
0: Doncs vine a la botiga al carrer de Girona.
1: On la fan?
0: A tot l'eix comercial. Migdia, la Rambla, Santa Clara, Pare Claret i molts més. D'acord, però què hi trobaré?
1: Bones ofertes, molt bon ambient per passejar amb família i el millor comerç de proximitat.
0: Doncs hi anem.
2: Botiga al carrer de Girona, 3 d'octubre. Amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. Més informació a gironacentre.org.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, per Mercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
0: Ei, tu!
4: Sí, tu!
0: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba la trobada a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
4: Boi!
0: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? Te la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat. Més estoc. Millor preu.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa. Menjar producte de l'Empordà.
8: El Rei de la Rajola. Més varietat. Més estoc. Millor preu.

0: 100% Empordà. 100% Ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Eres jo, l'escoltem amb aquest End of Beginning.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.
8: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
7: Ràdio Capital.

0: I que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquestes d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Withcombe. Kingdom of Fear. Sona Capital. Sí.

0: Han passat 10 anys ja del Jo Mai Mai i en Joan Dausant ha fet una segona part de tota aquella història. L'ha anomenat Judit.
1: Un missatge d'algú que no conec diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava, estàs igual.

0: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
0: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058.

0: Confiança a Girona. Informa-te'n a clínicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
3: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
3: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
4: La veu de Teddy Swims, protagonista amb aquest Dancing with Your Ghost.

0: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. La Cambra de la Propietat de Girona alerta dels efectes del nou decret d'habitatge sobre el lloguer. L'entitat diu que la norma posa més traves als propietaris i reclama més mesures per crear habitatge. El decret introdueix canvis en els contractes. També limita de manera temporal algunes actualitzacions dels lloguers. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després del final de les pluges. Els rius recuperen la normalitat. Al Baix Empordà, el Daró encara porta més aigua de l'habitual. El temporal ha deixat prop de 1.800 trucades d'emergència i més de 800 avisos als bombers arreu del país. L'Estartit treballa per recuperar la normalitat després de l'aiguat que va convertir alguns carrers en rius. Les brigades fa hores que treuen fang i netegen la zona. La carretera cap a Torroella va quedar tallada durant unes hores. També hi ha discrepàncies sobre l'avís d'emergència que es va enviar. Des de l'Ajuntament diuen que la situació va ser caòtica. L'Oncotrail batrà el rècord de participació amb gairebé 3.500 inscrits. La prova sortirà dissabte de Palafrugell i recorrerà 100 quilòmetres pel Baix Empordà, la Costa Brava i les Gavarres. Els equips ja han recaptat més de 475.000 euros per la lluita contra el càncer. L'Oncotrail tornarà a omplir el territori de corredors i voluntaris amb una nova mostra de suport a aquesta causa. I tot seguit la previsió del temps per aquest dijous. Cel ennuvolat a l'Empordà amb brogims febles i ruixats dispersos, sobretot a la costa. El vent serà fluix. Les temperatures es mouran entre els 5 i els 26 graus amb màximes suaus. Demà i passat demà temps encara canviant, però sense grans canvis de temperatura. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut a radiocapital.cat.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses el jardí i Agrícol les solucions.
6: Mana, mana. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
11: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
12: Rebut. I en Banyeta?
11: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
12: On van?
13: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
14: La Juventud Baila encara.
13: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
15: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
16: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
17: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
16: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin.
18: Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Lapés. Capital.
21: 143 és el treball de Katy Perry amb temes com Woman's World o, per exemple, aquesta, Lifetime, sona Capital.

0: crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song. New York.

0: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Ei, tu!
0: Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boi! Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, ven el concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit. Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés. The best.

0: Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
1: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir. On el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge.

0: Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850-155 o entra a nimbustelecom.cat.
1: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
2: I amb la ràdio, també.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
2: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
3: No cal explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Rodalies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la Gran Festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: Mana, mana.
12: Maxil·la Estètic.
13: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
12: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
13: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
12: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
13: Confia en Maxil·la Estètic.
12: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
13: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
11: Mana, mana.
12: Maxil·la Estètic.
14: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
15: I amb la ràdio, també.
14: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
2: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
14: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Ei, tu!
8: Sí, tu!
7: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
8: Boy.
7: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
9: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
10: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
9: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
11: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona. Aquest cap de setmana se celebra la Fira de la Galeta a Camprodon. Que maco que és Camprodon. Una fira dedicada a la galeta, que és molt bona notícia, sobretot per tots aquells que porten mesos dient: ara sí, després de l'estiu em cuidaré.

0: Perquè arriba l'octubre, avui és 1 d'octubre, us ho recordo, i què fem? Dieta? No. Una fira de galetes és com celebrar el Dia Mundial de l'Aigua en una sauna. I a les comarques de Girona, de dolços, en sabem molt, però molt. Tenim una biodiversitat de sucre que la voldrien les Nacions Unides. I hem volgut saber avui quines galetes típicament gironines us agraden més, que si les triries de Santa Coloma, les birba de Camprodon, les de Cal Enric de Castellfollit. A la Bisbal n'hi ha moltes, també. A Torroella de Montgrí, les flones. Oi que ens trucareu?
1: 972 313 702.
0: Això sí que és una consulta seriosa, perquè una cosa és escollir galeta i una altra és decidir a quina comarca li dones el teu colesterol. En fi, aquest cap de setmana a Camprodon, molta galeta, molta tradició i sobretot gent dient jo només n'he menjat una, eh? Mentre amaga el paquet darrere l'esquena. I aprofitant que parlarem de galetes, vaja, seria un sacrilegi que aquí en Caselles no ens donés algunes receptes de postres típicament gironins. L'escriptor anglo-català que viu a Banyoles segur que ens parlarà de la famosa tortada de Banyoles. A part d'això, escoltarem el seu comentari setmanal. I començarem amb molta conya d'aquí uns moments amb les collonades que ha trobat a la xarxa Joan Coll. A punt? Som-hi!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: de cap a cap. Visca la tarda.
1: Senyor Coll, bona tarda.
2: Bona tarda, senyor Bosch. Què tal, tot bé?
1: Bé, bé, amb l'aigua al coll. Ah, l'aigua al coll.
2: Ai, ai.
1: Amb l'aigua al coll. Amb l'aigua al coll, senyor Coll. Ja has vist que la Bisbal, el Daró, com baixava a l'Estartit 115 litres per metre quadrat. Escolta, això és la tardor, eh?
2: Ara la tardor, el ruixat de tardor, sí, sí. Ja ens ho deia l'Isaac fa uns dies, que és el que toca ara.
1: Sí, sí, són collonades de tardor. No, aquesta no és la música final. Tornem a deixar-nos. La que ha de sonar és aquesta, va. Clar, és que tinc una mà que sembla un pop i aleshores, doncs, els tentacles...
2: Si sembla un pop, és el metge, perquè
1: és preocupant.
2: Això.
1: Sí. Bé, en Coll, quan no sap què fer, mira les xarxes socials i busca coses curioses i ens les porta aquí i ens les serveix en safata. Què has trobat?
2: Safata de plata. Avui et torno a portar una mica un poti-poti de secció, perquè, mira, una mica de tot, ja que hi ha de tot, i mira, li porto les collonades que trobo, independentment del tema que sigui.
1: Ets el metre del programa.
2: Exactament, sí, sí. El metre i mig.
1: Que dolent això. Va, digues.
2: A veure, abans de res, en aquest programa respectem qualsevol orientació sexual de les persones que estimin, que facin l'amor amb qui vulguin, com vulguin. Però sí que és cert que hi ha, a veure, algunes opcions, com aquesta que porto ara, que són més aviat curioses. Escolta.
1: Sí, a veure.
3: Tengo sexo con los árboles. ¿Sabes cómo tengo sexo con los árboles? Atento aquí. Abrazo al árbol. Hago una meditación con él y el árbol eyacula su energía en mi corazón.
1: Ah.
2: Què et sembla, aquest amor?
1: No vull dir res, perquè em posaré en un merder si ara pensés realment el que d'allò, no diu quin tipus, si és un roure, si és un pi, si és un faig, perquè és clar, és igual que la raça humana, no? Allò, ni han de negres, ni han de blancs, ni a que la tenen més grossa, ni a que la tenen més d'allò. Veus que m'estic amardant? Aleshores, doncs, això.
2: El que no crec és que sigui una figuera de moro, perquè si no es tindria...
1: Escolta, tu sí que t'has amardat ara. Va, tio.
2: Que no, perquè tenen punxes, dic, és igual.
1: Un cactus. Tu t'imagines fer-ho amb un cactus?
2: Sí, sí. Fa al voltant d'una setmana, que va ser un dia molt tens per tots els jubilats d'aquest país, ja que va ser el dia de fer les reserves de l'Inserso.
1: I tant, sí, sí, sí.
2: Tu ja et toca o encara...
1: No, d'acord. No, ja m'avisaran algun dia d'aquests. Jo vull... Em sembla que vas parlar amb l'alcalde de... No, abans d'ahir...
2: De Lloret de Mar, exacte, sí, sí.
1: I es veu que Benidorm...
2: Lloret ha desbancat Benidorm com la destinació preferida dels viatges de l'Inserso, sí, sí.
1: Ah, Déu, quins gustos tenen.
2: Creu-me que... Sí, sí, està bé. No, veure, millor aquí que allà, no?
1: No, sí, sí, però clar, si ets d'aquí i per anar a Lloret, jo m'estimo més anar a Benidorm.
2: No, també, sí. Però mira, ja s'ho faran, tu.
1: No, sí.
2: Doncs aquests que per fer les reserves es veu que és una batalla, allò, perquè s'ha de fer més online i a les 9 van obrir les places, a les 9 i 3 minuts ja s'havia acabat tot. És pitjor que un concert de la Shakira, això. Doncs, escolta aquest home que té una teoria que potser li comencis a comprar sobre això de les reserves de l'Inserso.
4: Bon dia. Avui és el dia de les reserves de l'Inserso. Jo crec que això ho han fet perquè per pelar en els vells d'atacs de cor, de nervis, perquè estàs allà, pobotó, verde, se puesto rojo. Ja tienen... Revisa la reserva. No hi places. Pac! Un de mort. Això va així, eh?
2: Això va així, es diu ell. Semblava una mica en Núñez, quan plorava.
1: Mira, la setmana que ve parlo d'aquest tema perquè, a més, amb en Jordi Grau, el president del Col·legi de Periodistes que col·laboren en aquest programa, vam estar parlant de les cues que hi ha a les agències de Girona. Ara no sé si n'hi ha, perquè em sembla que ja se les han polit tots.
2: Jo crec que sí.
1: Però, esclar, el sistema que hi ha per per agafar un viatge d'aquests barats és increïble.
2: És terrible.
1: O sigui, i s'entén perfectament. Hi ha gent que passa un estrès que els hi pot agafar un catatús mentre estan allà al mig del Conviajes, eh?
2: Sí, una cosa que havia de ser una cosa per relaxar-se,
1: no,
2: per anar...
1: Va bé, el Conviajes després ja baixa l'Alcon, l'agafa i el porta cap al cementiri.
2: Mira, anirem...
1: Humor negre.
2: Em va bé que diguis això, perquè ara et porto un acollit d'aquells ràpids que sé que t'agraden, que feia bastant que no te'n portava un. Va, escolta'l.
5: Dice, cariño, dice, ¿te gustaría que pasásemos un buen fin de semana los dos? Dice, pues claro que sí, mi amor. Dice, pues venga, nos vemos el lunes.
2: Ja està. Això com a parèntesi.
1: Que bo.
2: Anem ara fins a Andalusia. Ah, no, ara li rebé en Joan. Sí. Anem fins a Andalusia. Evidentment, Canal Sur.
1: Sí.
2: Evidentment. Feia bastant també que no t'oportava un tall de Canal Sur. Si parlem de Canal Sur i de collonades, evidentment ha de sortir Juan i Medio.
1: Hola.
2: I una senyora gran.
1: A veure.
2: Escolta la història que explica aquesta senyora sobre el seu matrimoni.
6: Dile a tu marido y a él a ti.
7: Apuro. Me lleva 15 años sin desnudarme con la luz apagada. Y 20,
6: pero eso, hemos dado un salto un poco, ¿no?
7: 20 años sin ventosear y ni yo aguantando la cara. ¿Qué te parece? Y le digo, mira Manolo, yo no me voy barbate. Yo me levanto la sábana.
6: Mercedes.
7: Era muy raro, yo iba a reventar. Se lo digo. Raro.
6: Enchufar a Eva un momento, hombre.
7: Sí, Eva, va a pasar todo esto.
6: Pero escucha una cosa.
7: Si yo te digo un día, no me bajaba de la cama.
6: Mercedes. Mercedes.
7: No, Juan, de veras.
6: Vamos a ver.
7: Era muy raro.
6: Sí. Era muy raro.
7: Yo vergüenza.
6: Ya, vale. Sí, yo veo que tú eres una persona muy natural y muy espontánea. Y que la verdad, debes tener unos intestinos a prueba de bombas, 20 años.
7: No, va, es que la comida de antes, Dios
6: no,
7: mío.
6: No, pero deja la dieta. Si no centremos la conversación en la fase de gases.
7: Vale.
6: Bueno, pues ya saben ustedes, esperemos que el hombre que llame tenga aguante y...
7: No, ya me he acostumbrado, ya.
6: Vaya, hombre, ahora se va a dejar ir. Bueno, venga.
7: Pregúntame igual lo que quieras.
1: Sí. Mare meva.
2: 20 anys sin ventosear-se, sí, ha dit, eh?
1: I les fosques, tu, eh?
2: Sí, Déu-n'hi-do.
1: Clar, és que de vegades... Clar, depèn... No, és igual. Depèn de com sigui una persona, potser millor que no la veies, no?
2: Avui t'estàs posant en un jardinet, te veig amb ganes. Va, ja per acabar, vull parlar ara d'uns moments... Un dels moments més tensos que passa una persona al llarg de la seva vida, que diria que és l'examen de conduir.
1: Ah, sí.
2: Que,
1: sí.
2: Ostres, Déu-n'hi-do. De fet, hi ha examinadors que quan ja has aparcat el cotxe et fan una pregunta final. Sí. Ja t'agafa una mica a contrapeu.
1: D'imprevist, sí.
2: I hi ha gent que aquí la caga.
1: Sí. Les ventositats.
2: Han anat tot lligat. Doncs escolta aquesta noia que no sé si jo sí aprovarà o no.
8: La última pregunta de l'examen de manejo. Si hay un anciano en medio de la calle y un niño, ¿qué pisas?
9: El anciano, ¿no? Digo, no sé, porque el anciano ya vivió y el niño todavía tiene una vida.
8: El freno.
9: También. Pero antes o después del viejo.
8: Más del viejo.
2: Ja diria...
1: Però antes o després?
2: Sí. Ha de pillar el fre abans o després del viejo, diu.
1: Sí, del viejo. Mare meva, santíssima. Apa, tu! Estàs fatal.

0: L'oreja de Van Gogh a 4:45 de la tarda. I després de la publi... Show me love de Robin.
1: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana. Il vero sabor d'Itàlia, a casa teva.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Avui anem cap a...
1: Camprodon! Ja us ho deien que avui volem parlar de galetes i ens centrem en aquesta localitat de Camprodon perquè, com us comentava, se celebra la Fira de la Galeta. Però a les comarques de Girona hi ha moltes galetes i aquesta tarda estem buscant entre els nostres oients quines

0: són les galetes típicament gironines que us agraden més? L'esbirba de Camprodon, les tries de Santa Coloma, les de Cal Enric de Castellfollit, de la Bisbal, de Torroella de Montgrí. Però ens sentem a Camprodon, que és un poble preciós. Parlem de Can Birba. Nascuda a Camprodon l'any 1893, Birba ha construït la seva història al voltant de receptes que han passat de generació en generació. La fórmula és clara: productes de proximitat, ingredients naturals, sense colorants ni conservants, i una elaboració cuidada. Una filosofia, la de Birba, que continua definint la marca actual. Ens acompanya ara mateix en directe la Maria Ángeles Moreno, que és la directora de màrqueting de Galetes Camprodon, que és l'empresa que fabrica les galetes Birba. Maria Ángeles, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Ho teniu tot a punt, això de la fira de la galeta de Camprodon? Perquè, esclar, si en un poble o localitat es pot fer la fira de la galeta, és a Camprodon, perquè la història de Camprodon estarà relacionada amb el món de les galetes.
1: Sí, sí, i és la 8a edició de la fira, o sigui, és el 8è any. Cada any ve més gent. L'any passat vam tenir 30.000 persones, que és una passada, perquè
0: molt.
1: Pensa que normalment hi ha entre 5.000 i 6.000 persones, i el cap de setmana de la fira és una bogeria. Però la veritat és que molt bé, ho tenim tot a punt, estem posant espelmes a tot arreu perquè no plogui, i bueno, molt contents.
0: Està bé. Digue'm algun acte destacat que no ens haurien de perdre en aquesta fira de la galeta, Maria Ángeles.
1: Mira, hi ha una mica de tot. Ja és una fira dedicada a les famílies, llavors hi ha moltes activitats per nens, hi ha inflables, hi ha jocs de pintar, hi ha una discoteca per nens, i després hi ha concerts que estan molt bé. Aquest any, el diumenge al matí, hi ha un concert de la Rita Pallés, que a més inaugura la seva gira europea i ho fa a Camprodon. I després doncs poden provar la gent, hi ha tot el mercat d'artesania, hi ha els galaters. Nosaltres tenim a la plaça de la Vila, Birba té un estand on durant tot el dia, o sigui, tot el dissabte i tot el diumenge, la gent pot venir i donem galetes sense parar, o sigui, és per provar totes les galetes que tenim, o sigui que es poden passar per allà. Després també tenim visites a la fàbrica. Això ho vam començar l'any passat, i durant tot el matí de dissabte hi ha visites. Això és una activitat que es fa amb reserva, i a més, de fet, de seguida que surt, en 15 minuts s'esgoten totes les places, però és una activitat que agrada molt, que és anar a veure com es fan les galetes.
0: Com m'agradaria? A més, ara tu estava comentant abans d'entrar en directe, Maria Ángeles, jo tinc una relació sentimental molt estreta amb les galetes Birba. Jo me'n recordo que de petit a casa compraven la capsa aquella de ferro,
1: sí.
0: I jo em menjava aquella rodona que hi havia
1: els ametllats.
0: Els ametllats. I a més a casa, el meu avi, me'n recordo que me la deixava sucar amb ratafia. I jo quan veia que portaven aquella capsa de Can Birba, bueno, fèiem festa major, eh? I estic segur que el meu cas, parlant d'història, molta gent ho relaciona amb les postres, les sobretaules que es feien els diumenges després de dinar, amb el cafè que et portaven una mica de galetes. Això passava.
1: Sí, realment la marca, o sigui, és una marca molt, que té un lligam emocional amb la gent molt gran. O sigui, això que tu estàs explicant, tenim mil històries de gent que ens explica de tot, no? Són històries viscudes, i a més que han passat de generació en generació, que et recorden els savis, que et transporten a la infantesa, quan eres petit, i això realment és una cosa d'aquesta marca que està com molt lligada a històries de la gent, porta records, i records macos, no? És una marca molt bonica precisament per això, perquè la gent se l'estima, perquè li recorda coses maques.
0: Perdona que t'ho demani, eh? Jo fa temps, t'ho he de confessar, no em provo de galetes Birba. Primer perquè a la zona on estic no en trobo gaire, però encara la capsa aquesta de ferro, la tradicional de tota la vida, la respecteu?
1: Sí, i tant. Ah. Hi ha dos de llaunes metàl·liques o capses metàl·liques,
0: exacte,
1: que són les de sempre.
0: Sí.
1: Una és la del pont de Camprodon, que és la grova,
0: exacte,
1: i hi ha una altra que també és molt coneguda, que es diu Imperial,
0: sí,
1: i que és vermella i també amb, un, bueno, amb uns motius molt, molt típics, i que les dos són, bueno, doncs tenen, sí, més de 100 anys, aquests dissenys.
0: Mm,
1: i de fet, doncs, no els toquem, aquests dissenys, són com sagrats.
0: Sagrats, sí, sí, sí, sí.
1: Escolta, sí, una cosa... Es conserven i estan distribuïdes, eh? No sé on, quina zona teva, si no hi ha... T'hauré de fer un petit enviament perquè les tornis a
0: tastar. A Palamós, a la Costa Brava, no, vale. Als supermercats que vaig jo, no en trobo. Escolta una cosa, com és que Camprodon tingui aquesta estreta relació amb el món de les galetes? Perquè antigament també hi havia una altra marca molt coneguda que va desaparèixer als 80, les famoses galetes Pujol. Entre Pujol, sí, i Birba us repartiu el mercat de les galetes de mig Catalunya.
1: Sí, pues la veritat és que va ser com una mica casualitat, eh? Tampoc hi ha cap cosa, perquè bueno, la família Birba realment és originària de Selva de Mar. El que passa que van venir a Camprodon i llavors ja pues, el primer Birba, com si diguéssim, es va casar amb una noia de Camprodon i ja van desenvolupar tot el món de la galeta aquí. I la veritat és que la història de les Pujol, no sé per què van començar allà, però... és veritat que a Camprodon hi ha molta tradició galatera. Avui en dia, per exemple, la marca Pujol com va desaparèixer, però a Camprodon hi ha la pastisseria Pujol,
0: sí, sí,
1: encara,
0: sí,
1: i,
0: sí,
1: i bueno, fan galetes molt bones també.
0: Escolta, quanta gent treballa a la fàbrica de Birba a Camprodon?
1: Al voltant d'unes 70 persones.
0: I quantes galetes feu al dia, per curiositat?
1: Mira, al dia es fan 1 milió de galetes.
0: Cony!
1: Sí, sí, sí, és una xifra que així quan la sents et quedes una mica...
0: Oh.
1: Sí, sí. A veure, hi han diverses línies de producció,
0: sí,
1: per un costat tenim tot el que són les Núria, que hi ha diverses...
0: Boníssimes! Les he provat,
1: sí,
0: són molt bones.
1: I després hi ha tota la part dels assortits i... el que són les galetes que diem especialitats, que són, per exemple, doncs, els assortits, doncs, com el seu nom diu, són una barreja de galetes i després les tenim individuals, o sigui, una capsa només d'ametllats o només de fruit d'or, llavors això són especialitats que són capsetes més petites, i seria una altra línia. Però sí, sí, tenim com unes 60 galetes diferents, aproximadament, i al dia en total es fa un milió de galetes.
0: Quina és l'estrella per excel·lència? Quina és la galeta estrella de Can Birba de Camprodon? Quina és?
1: No hi ha una galeta, o sigui, el producte estrella òbviament és l'assortit que tenim, les llaunes que tu has dit abans,
0: sí,
1: però també en versió amb cartró, hi ha molts formats, d'una safata, de dues safates, de tres, de més petita, o sigui, hi ha formats diferents. Llavors, clar, l'assortit hi ha, depèn del tamany, però entre 9 i o 16 galetes diferents, i llavors, doncs, la veritat és que a cadascú li agrada més una galeta o una altra. Després de les individuals, hi ha una que és de les que més agraden i a més és relativament nova, que es diu Pirineus, que és una galeta de mantega i sal, i aquesta pues, ha tingut molt d'èxit. És una recepta que nosaltres li diem recepta nostàlgica, perquè el que vam fer era una recepta que es feia a Can Birba al principis del 1900, es va deixar de fer, llavors vam recuperar la recepta, és el mateix nom, el mateix motllo que tenia, o sigui que vam recuperar el motllo de la fàbrica antiga, llavors l'hem tornat a fer, ara fa uns 3 anys que es torna a fer, i a més el que hem fet, l'única cosa que hem fet diferent és que hem recuperat, o sigui, com que es diu Pirineus, la paraula Pirineus amb tots els idiomes que es parlen als Pirineus, llavors a cada galeta hi ha la paraula Pirineus, hi ha el francès, l'occità, l'euskera, el castellà, el català... Llavors,
0: que maco.
1: Doncs això és la gràcia una mica de la galeta aquesta. Però és una galeta de mantega i sal que està molt bona.
0: Molt
1: i aquesta ens va superbé. I de les Núria, doncs la Núria original és la reina, també és de les que més venem. La Núria és la senzilla, que és molt bona, però que bueno, és la galeta Núria.
0: Maria Ángeles Moreno, t'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i m'ha agradat molt parlar de Birba, que, com et deia abans, m'evoca la meva infància i, vaja, ara mateix, a més, seria una hora excel·lent per fer un cafè, obrir una capsa d'aquestes metàl·liques, un cafè i després una mica de ratafia i la tarda passa més lleugera, segur.
1: I tant, molt més, molt més. Maria... Doncs gràcies a vosaltres i animo a tothom a anar a la fira de la galeta, que els agradarà molt.
0: Una abraçada, Maria Ángeles, que vagi bé, adeu.
1: Gràcies, igual.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Cabategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
8: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
9: Amb Marc Clapés.
8: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
9: La primera llista.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Cinc de la tarda i 4 minuts. Ja sabeu que avui us demanem el següent.
14: 972 313 702.
13: Quina galeta o galetes típicament gironines us agraden més? Ara parlàvem amb la responsable de màrqueting de Galetes Birbre de Camprodon, que aquest cap de setmana fan la fira de la galeta, les tries de Santa Coloma, les de Cal Enric de Castellfollit, els bisbalencs de la Bisbal, les que fan Quincaselles...
15: Ja estaves tardant a fotre-ho també, sí. Ja. Molt bona tarda.
13: Bona tarda. Fas galetes, tu? Quina feinada fer galetes quan te les fan en una fàbrica.
15: Això és veritat. I quina fama que tenen, eh?
13: Molt.
15: No, hosti, nosaltres fem més que galetes, que fem alguna galeta, fem més postre de restaurant, però a aquesta hora i parlar de galetes ja m'has fet venir. Sí. Em falta un cafetet i...
13: Digue'm, pots dir-me, quina és la teva... les típicament gironines, quina és la que t'agrada més?
15: Hòstia, jo mira, tinc el record d'una una caixeta de llauna que surten dues persones grans, pot ser? Tries, pot ser?
13: Tries de Santa Coloma. No? Un... Però ja no és de llauna ara, eh?
15: A veure, doncs jo encara tinc algun record d'algun cop que m'havia portat algun familiar, algun client, i jo sí tinc el record de galeta autèntica bona.
13: I aquell canutillo?
15: El canutillo aquest.
13: De Xixona. Hòstia,
15: doncs, mira, ara m'has fet venir aquí ganes.
13: Ai, senyor.
15: Sí, sí, hòstia.
13: Bé, doncs avui parlarem, aprofitant que parlem de galetes, parlarem de postres típicament... Què fas?
15: Res, t'estava escoltant.
13: Ara no sé sentir un soroll.
15: Ha fet... M'estava imaginant la galeta a la boca, crec.
13: Ai, senyor, t'has mencionat. No, però... És que estaves escoltant un soroll que feia...
15: Sí o no?
13: I era ell.
15: Estava salivant
13: per
15: dins.
13: Mira, escolta, et presento... Saps qui és la Glòria?
15: No.
13: No, és aquesta. Mira...

0: bé de gust amb Quim Casellas.
1: Postres / galetes típicament gironines. A què?
2: Jo t'he explicat el record que tenia i la veritat que, hòstia, més ara m'ha fet, és veritat que he fet el sorollet, però que tinc gana, i crec que tenim molt bona reposteria a Girona, però tinc ganes de galetes.
1: Clar, és que aquí hi ha vida més enllà del xuxu, que dirien que és el postre, la dolça que representa més una mica Girona, no?
2: Hòstia, però clar, també estem parlant, ara és que m'estàs posant avui, les galetes ja són bones, però el xuxu,
1: sí.
2: I més, saps que la meva mare estava, quan estava embarassada de mi, com es diu, quan tens que les embarassades...
1: Tentacions.
2: Però com es diu, una tentació és en català?
1: No, espera, antojos.
2: Un antojo?
1: No, antulls.
2: Antulls.
1: Antulls.
2: Doncs la meva mare tenia els antulls.
1: Ah, sí?
2: Antulls. De menjar xuxos.
1: Ostres.
2: I a mi me flipen els xuxos aquests que menges,
1: sí,
2: amb el sucre,
1: sí,
2: crac,
1: sí, sí, sí,
2: que t'explota la crema. Uah. I ara quan has dit, hòstia, postres, sí, a Girona...
1: Anem a Can Castelló, Girona, a la Rambla, a menjar xuxos.
2: Hòstia, fes el xuxo a Girona, inclús s'ha fet el Fòrum Gastronòmic de Girona, i han fet com un homenatge, hi ha hagut diversos campionats, i una cosa bona, de fet saltem altres postres, si vols, però que és el xuxo, aquesta... de fotre'ls una mica a la brasa també a vegades,
1: n'he menjat, amb xocolata.
2: N'he menjat de molt bons, una mica torradet, el punt el sucre caramelitzat.
1: I també ratafia.
2: Ah, sempre acabem allà mateix,
1: Ai, sí. I és que m'agrada molt la ratafia, Clar, i per cert, no, em dic Bosch, però no tinc cap parentiu amb la ratafia Bosch, No faig propaganda,
2: No,
1: però és molt bona, és bona la de Can... Però m'agrada, he de confessar una cosa, m'agrada més la de Can Roset, que és d'Olot, la ratafia Roset. Roseta és molt bona.
2: La ratafia és xulo, a mi és divertit. A mi m'han dit que jo no sé com es fa, però que és divertit fer el procés de fer-la amb les damajuanes.
1: 40 dies a sol i serena.
2: Amb les herbes agafades, sé, amb llunes, amb no llunes. Sí. Això seria divertit que algun dia truquem algú on a un taller de ratafies i explicar-ho. Jo volia fer un repàs de postres típics. Sortim una mica a Girona, Els bunyols de l'Empordà s'emportarien un bon premi. Taps de Cadaqués, aquest a mi em flipa, les galetes... de Santa Coloma o de
1: Camprodon.
2: Què més? Les teules de Santa Coloma Farners també molt bones, les coques de Llardons, el recuit amb mel, aquí tenim també zona de recuit, bunyols farcits, els postres amb ratafia, però a mi n'hi ha un que me fa molta gràcia, que s'ha perdut molt, que tu potser que ets una mica gran...
1: Què? Escolta!
2: Te'n recordaràs, que són les pomes de relleno de l'Empordà.
1: Oh, pomes farcides!
2: Pomes farcides.
1: I tant!
2: Però no és qualsevol poma. La poma de relleno és una poma que crua, agafada a l'arbre, és una mica dura, de fet, per això molts cops es feia la recepta. A Palafrugell, aquí al poble, les farcíem amb botifarra dolça. Sí, que ara tu arronses el nas, botifarra dolça. Però que és una poma una mica més petitona, vale? Que se l'obre, se la farceix amb la botifarra dolça, s'hi posa després una mica de pell de llimona, s'hi posen un raig de rasolis. Tot són els rasolis?
1: No, què és el rasolis?
2: És com una barreja, com un licor especial que es posa la canyella i es va confitant, i la poma, la botifarra dolça que té, que és tot aquest suc que van anant deixant molt a poc a poc, es va cuinant a poc a poc i et queda...
1: Hòstia, però on la cuines? Al forn?
2: Això al forn, es cuina al forn com una poma farcida, però amb la botifarra típica dolça de Palafrugell, que és una cosa, aprofito per fer un llançament, que és una cosa que hauríem d'aprofitar perquè realment va deixant el greix del tocino, però amb el sucre, caramelitza amb aquesta pell de llimona.
1: Quina diferència hi ha, quina diferència hi ha entre la botifarra d'ou i la botifarra dolça? És la mateixa?
2: Hòstia, no sóc expert, però no. Jo que sé que la botifarra dolça és una proporció molt, molt, molt gran. Això ho podríem trucar el pròxim dia a un carnisser que ens ho expliqui bé, que és la carn treballada amb molt de sucre. I després queda totalment confitada, però clar, te la fots a la boca, és una bomba, però hòstia, et deixa un gust. Jo crec que és un postre que seria xulo i un postre que al final potser als restaurants hauríem de recuperar una miqueta. I les taps de Cadaqués, a mi és una altra que també m'agrada molt, nosaltres havíem fet un de similar, que són el brioixet aquet suflat, després a mi m'agrada, a tu t'agrada, perquè va flambejadet...
1: Amb grans de cafè.
2: Amb els grans de cafè, hi ha moltes maneres de fer-lo, amb algun licor treballat, una mica d'oníver, sobretot anar-lo banyant. És un plat també que jo crec que és un homenatge molt a la feina de la gent de sala, perquè fas tota aquesta feina de banda i te fots l'espectacle, que l'encens, que flambeges, Però jo me'n vaig, jo en directe, a una pastisseria a buscar-me unes galetes, un xuxu.
1: No, deixa'm dir una cosa. A part de que Cadaqués no els he provat mai, sí, però jo els millors taps de Cadaqués els he menjat a Palamós. Saps on? I diré el
2: hòstia,
1: nom.
2: Hòstia, no, digue-m'ho, digue-m'ho.
1: A la Gamba.
2: Hòstia, doncs mira, hòstia, la Gamba, és un gran restaurant, conec
1: no, per cert, no sé si els fan encara, però els feien i era...
2: Segurament més era un lloc...
1: I a més era, em conservava una mica les ganes que tenia, perquè quan acabaves, no sé si ho fas a casa teva o a casa mar, et portaven tot el carro de les postres. Ho feu això encara, hòstia, o no?
2: No, nosaltres no. Això ja, això, mira, això ja, ja locals, crec que els Tinars ho fan, o ho sí, feien, el Motel... i a la Gamba, a pocs llocs. Oh. Era, és un espectacle, a més, els que som una mica llaminers, oh, és el moment aquest que ve el camarer o la camarera amb el carrito aquest a poc a poc i dius, tio, vull un tall de cada.
1: Exacte, sí. Volies acabar amb alguna cosa?
2: No, ah, ja està. És que me'n vaig directe a una pastisseria que t'hi tinc un entull.
1: Un entull? Sí, et sortiràs un xuxu. Adéu!

0: You Better Stop, millor que paris, és el que farem ara mateix, perquè després de la publi arribarà això. Recordarem aquesta cançó de Tears for Fears i cridarem ben fort. Serà d'aquí 3 minuts. Fins ara!
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
4: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
4: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
3: Escola de Fotografia ERAM.
5: Mana, mana.
6: Maxil·las de ti.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Si ja has ballat amb Ximixanga o Festuc, prepara't per descobrir l'última novetat de Marcos.

0: Marcos. Fa agenda amb el suport del Departament de Cultura.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
3: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
4: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
4: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
5: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de galetes. Com que aquest cap de setmana, ja ho hem dit, es celebra a Camprodon la Fira de la Galeta, per cert, una població on hi ha una tradició galetera increïble. Hem parlat amb la cap de màrqueting de Galetes Birba, que és també qui patrocina aquesta Fira de la Galeta, però abans hi havia les galetes Pujol, i a Girona hi ha moltes galetes i moltes postres típicament gironines, per exemple les galetes Tries de Santa Coloma, les Birba de Camprodon, les de Cal Enric de Castellfollit, Bisbal, bisbalencs, les flaones de Torroella, i us estem demanant això, postres típicament gironins, part del

0: Xuxu, eh? És que el Xuxu ja donem per fet que és el nostre segell d'identitat, eh? La nostra deo d'origen en quant al tema dels sus. Mira, la Marta de Girona, jo em quedo amb el Xuxu, sí, de Girona. Si has acabat de fer, amb la crema encara una mica tèbia, no hi ha gaire cosa que el superi. Això sí, és d'aquells dolços que et menges amb molta alegria i després necessites una bona caminada perquè et baixi, i tant. En Joan de Banyoles, home, a mi m'agrada la famosa tortada de Banyoles. Potser no és el dolç més modern ni el que crida més l'atenció, però em recorda molt els dinars familiars de tota la vida. Amb un cafè després de dinar, per mi és perfecte. I clar, la Laia, que ens escriu des del de WhatsApp, és de Santa Coloma de Farners, diu: jo les teules de Santa Coloma m'agraden perquè són fines, cruixents i no em bafen tant com les altres postres. El problema és que comences dient només una i quan te n'adones has acabat mitja capsa. Hola, sencera. En Carles és a Girona. Hola, Carles.
1: Molt bona, Joan.
0: Com va la vida?
1: Molt bé, molt bé, molt bé la vida. Aquí endolçant-nos una mica la vida avui amb les galetes.
0: A Girona hi ha molta tradició de postres típicament gironines, sí. Tant a la part més costera com a l'interior. Per què et decantes, tu?
1: Doncs mira, això és una anècdota que em va passar l'altre dia fent els postres sopant a Girona. Vam demanar una crema catalana i que no saps què l'acompanyava. No era la típica galeta o el típic nouló.
0: No, a veure, deixem...
1: Dona'm el carquinyoli de Girona.
0: El carquinyoli de Girona, ah, sí, també existeix. No ho sabia que existís. Ostres, ha de ser molt bo. Home,
1: molt bo, molt bo. I a més em va recordar els moments típics de Nadal, que
0: sí.
1: Es reuneixes amb la família, ho pots acompanyar amb un bo, vi, dolç, o una mica...
0: Ratafia.
1: Llavors... Sí, la ratafia també ho acompanya molt bé, Joan.
0: Jo escolta, sembla que tingui comissió de la ratafia i un borratxo de la ratafia, però ho vaig recordant. Digues, Carles.
1: Doncs això, i ara sempre que vaig a alguna pastisseria o algun lloc intento comprar-ne. Així que si algú sap algun bon lloc o vol fer alguna recomanació...
0: Carquinyolis, a veure... Espera, deixem posar el telèfon i si algú sap on trobar els millors carquinyolis de les comarques de Girona...
2: 972 313 702.
0: Ostres.
1: Sí,
0: ara tinc un entull. Saps què m'agradaria? Saps que ha de ser molt bo? A mi m'agrada molt la nata. T'agrada la nata, tu?
1: M'encanta. La nata muntada, la nata feta a la reposteria.
0: Tu t'imagines un carquinyoli i un got de nata anar allà remenant i sucant el carquinyoli amb nata? Oh! Oh!
1: Quin gust.
0: Ah, meva santíssima. Escolta, parem. Parem perquè, escolta, anem pel camí... No anem per bon camí, eh? No anem per bon camí. Escolta, Carles, moltes gràcies, eh?
1: Sempre tu, Joan.
0: Quin gran descobriment, el carquinyoli de Girona. Adeu.

0: cançó dels Cors, el What Can I Do. Saludo a la Montse, que ens truca des de Torroella de Montgrí. Hola, Montse, com estàs? Ui, et sento fatal, Montse, que tens el sense mans, estàs conduint amb el cotxe, o on què parles?
1: Vaig sense mans, un moment.
0: Ah.
1: Oh, ara millor?
0: Ara. Un consell, Montse, quan truqueu a la ràdio, sense mans, ni altaveu, ni res. Ara et sento perfecte. És que semblava que estiguessis, jo què sé, a les tombes de, jo què sé, a les coves del drac de Mallorca. Com estàs?
1: No.
0: Com estàs?
1: Bé, i vosaltres bé?
0: Molt bé. Escolta, parlàvem de carquinyolis fa un momentet.
1: Sí, molt bons.
0: N'hi ha algun de típic a les comarques de Girona? Saps algun lloc on trobar-ne de bons?
1: Carquinyolis, pues no, suposo que Castellfollit o sí? Santa Coloma o perfecte. Així, suposo que sí.
0: Molt bé, però tu em sí. trucaves per explicar-me una cosa que desconeixia completament, i això que amb Torroella he tingut molta relació amb molts anys. A veure, quin postre em volies parlar tu?
1: De la rebaixa de Nadal.
0: La rebaixa de Nadal? Què creies això?
1: Rebaixa no, rebassa.
0: Ah, rebassa. A veure...
1: Rebassa de Nadal.
0: A veure, expliquen què és la rebassa de Nadal de Torroella de Montgrí.
1: És com un tortell, però no és rodó, és llarg, i és com una trena amb dues banyes a dalt i dues amunt, i sí. això és típic del dia de Nitbona i de Nadal, i que... només es menja a Torroella.
0: I no està...
1: No es coneix. Ostres. Fora de Torroella no es coneix.
0: Per cert, saps quina altra cosa m'encanta entorn a Boig de Torroella?
1: No ho sé.
0: La coca de Torroella, que fan, saps, al costat de la Fundació Mascort, aquella fleca, et situes?
1: Sí.
0: Et situes?
1: Sí.
0: La coca del Montgrí és un pa, però que té forma de coca,
1: i
0: tu veus allò en principi i dius, escolta, això sembla una ensaïmada, no? Però és un pa tan bo i poses pernil...
1: Però no té res a veure, no?
0: No. No.
1: Doncs prova-la per Nadal, prova-la sí. la rebassa. És boníssima i només típica a Torroella. No la trobes enlloc més.
0: No pengis, Montse, que tinc una pesada que vol entrar. Un segon.
2: Escolta-me, ahir me vas penjar el telèfon i no me vas deixar acabar de dir que les millors galetes a vides i por haver són les galetes de Can Graupera. De la Bisbal.
0: Ah, està bé.
2: Se'ls fot quedar bé com val, però amb en Graupera sempre queda bé.
0: Jo no les he provat.
2: Adéu.
0: És l'Esmeralda. Montse, tu les has provat, les galetes de Can Graupera de la Bisbal?
1: Sí, molt bones també, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs escolta, bon profit i gràcies per trucar-nos i per dir-nos això. Ja ho provarem, eh? Com que conec a molta gent de Torroella, diré que per Cap d'Any em portin això, eh?
1: No, Cap d'Any no, Nadal.
0: Nadal.
1: Cap d'any no em menjaràs.
0: Sí, ja us les haureu fotut tots.
1: Hi ha cua.
0: Molt bé. Un petonàs, adéu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. La província de Girona va identificar prop de 149 casos de maltractament a persones grans durant el 2025. La dada s'ha donat a conèixer aquest dijous durant l'acte unitari del Dia Internacional de les Persones Grans, celebrat a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. La detecció dels casos forma part d'un sistema coordinat entre diferents serveis del territori. Aquest treball ha permès avançar cap a un registre unificat dels casos de maltractament entre els professionals implicats. El Servei Local de Teleassistència també disposa d'un protocol específic per detectar i prevenir aquestes situacions. Entre el maig del 2025 i el maig del 2026, els professionals van estudiar prop de 50 possibles casos nous. En més de 40 van trobar indicadors suficients de maltractament. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat per 3,6 milions d'euros les obres per instal·lar 50 marquesines emparades de busos interurbans de les comarques gironines. La consellera Sílvia Paneque remarca en un comunicat que són les primeres d'un nou model que el govern estendrà a tota Catalunya al llarg dels anys vinents amb l'objectiu de millorar el servei de transport públic. Les noves marquesines incorporaran plaques fotovoltaiques, milloraran el sistema d'informació i oferiran més confort als usuaris. Segons informa el govern, la renovació es farà a parades de bus de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Ripollès i la Selva. I els Mossos d'Esquadra han denunciat per la via administrativa els responsables de dos tallers mecànics il·legals de Vilablareix, al Gironès, i han presentat els dos negocis per risc d'incendi. Són dos homes de 54 i 47 anys que tenien acumulats productes inflamables i residus sense segregar, que podien contaminar el sòl o generar vapors inflamables. A més, el responsable del segon establiment també tenia la llum punxada i l'han denunciat penalment per defraudació de fluid elèctric. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dijous a les comarques gironines.
3: En 25 anys han canviat moltes coses.
4: Han canviat pobles.
3: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
4: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
3: I ara
4: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: El BAC comença ja l'última hora de Cap a Cap. Són les 6 de la tarda i 5 minuts. Taronja Ràdio, Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments, a Banyoles, ens espera el Matthew Tree amb el seu comentari setmanal.

0: Fleetwood Mac amb el seu Don't Stop. Anem cap a Banyoles, no ens parem. Anem cap allà. Matthew Tree, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: Te'n recordaves d'aquesta cançó de Fleetwood Mac?
1: Sí, des de fa molt de temps. Saps? I fins i tot hi havia un moment que anava al teatre amb els pares d'uns amics.
0: Ah, sí?
1: I quan sortíem a la barra hi havia la Sue Fleetwood.
0: Oh!
1: I un amic meu va dir, aquesta és la Sue Fleetwood, tio, per què no li dius alguna Ostres. Cosa? I clar, tenia 14 anys,
0: una cosa així.
1: Era incapaç de dir-li ni una sola paraula.
0: Déu-n'hi-do. Saps que aquesta cançó concretament del Don't Stop, en Bill Clinton, a la campanya em sembla que era de l'any 2000 o abans, la va fer servir com a banda sonora de la seva campanya electoral, el Don't Stop de Fleetwood Mac, i me'n recordo que vaja, a més, si mires la lletra, hi ha l'esperit molt demòcrata, mira cap al demà, no mires enrere, mira cap endavant, i jo me'n recordo això de que el Bill Clinton la va fer servir com a banda sonora. I no, escolta, digue-li a en Trump, tu que hi tens molt bona relació, per què creus que fa servir de banda sonora dels mítings i de la campanya electoral una cançó d'un col·lectiu gay com els Village People amb el YMCA? Tu, no t'ho... Com és això? No ho entenc.
1: No. A menys que... Bueno, gay no és, diguem-ne. Tot i que em sembla que... Tot i que és racista, etcètera, etcètera, no té problemes amb la comunitat LGBT. No tinc ni idea, però sé que sí que els Village People, em sembla que encara hi ha uns quants vius, s'han queixat públicament. No volen que faci servir aquesta cançó.
0: Mira, un bon amic nostre, en Martí Gironell, que ens està escoltant en aquests moments, m'acaba de dir que no va ser el 2000, va ser el 1992, quan Bill Clinton, ja m'estranyava a mi, va fer servir aquesta cançó de Fleetwood Mac, Don't Stop, per la campanya presidencial que va guanyar les eleccions.
1: El 92.
0: I em dona molts records per tu.
1: Ah, igualment dic.
0: De què parlem avui, Matthew?
1: Mira, una petita notícia literària que molta gent no sap, però és una història que és molt bonica. El Jordi Cussà, l'escriptor Jordi Cussà, va morir el 2021, a l'edat de 60 anys. Ell havia estat gairebé completament obviat pels crítics literaris del país. De fet, vaig parlar amb un d'ells i no sabia ni qui era, no havia sentit el nom. Doncs ara, després de la seva mort, s'està dient de Jordi Cussà que és un dels narradors més importants en català d'aquest segle fins a la data. I, de fet, l'editorial Coma Negra acaba de treure un recull de contes escrits entre el 81 i el 2020, que és excel·lent. Doncs bé, ara sabem que estan estudiant Jordi Cussà a la Universitat d'Oxford.
0: Ostres!
1: I ho sabem això, perquè la germana del Jordi viu a Anglaterra i el seu net, que té 19 anys, està estudiant llengües romàniques em sembla que és Hertford College, a la Universitat d'Oxford, és a dir, català, castellà i portuguès. I de cop i volta va veure que el profe havia dedicat tot un trimestre per analitzar un sol conte de Jordi Cussà, el besoncle d'aquest noi.
0: Sí.
1: O sigui, i ell, clar, va escriure a la seva àvia dient, ei, que el teu germà, el meu besoncle, l'estem estudiant.
0: Ostres.
1: Perquè el Jordi Cussà ha passat des de ser completament ignorat, obviat, com he dit, a ser molt més conegut, molt més.
0: Clar, i que a més t'ho reconeixin fora, en aquest cas a Anglaterra, encara fa més il·lusió, i diu molt de nosaltres, de la poca importància que donem als nostres, eh?
1: La veritat és que sí, i el Jordi érem amics, amics de l'ànima, i per mi era un cas com un cabàs, era l'exemple més, com en podríem dir, més gran d'aquest, òbviament, que de tant en tant passa a Catalunya, dels seus propis autors. Sí, sí. I és una mica trist que ha tingut tant d'èxit pòstum. Precisament.
0: Molt bé. Escolta, acabaré fent-te la pregunta que traslladem als nostres oients. El tema dolços, tema... que ets més de salat o de dolç? Em sembla que t'ho vaig preguntar una vegada.
1: Sí, no sóc gaire llaminer.
0: No, però la tortada de Banyoles l'has provat?
1: Home, i tant.
0: Ah.
1: I tant, unes quantes vegades.
0: Sí, i t'agrada.
1: Sí, sí, sí, si Val. Està ben fet... Està molt bé.
0: Va,
1: sí.
0: ara vull que et mullis. Aquesta tarda estem parlant de les postres o els dolços típicament gironins, el xuxu de Girona, la tortada de Banyoles, les galetes tries de Santa Coloma de Farners. Pensa, Matthew, en un postre... Què prefereixes, el xuxu o la tortada, per exemple?
1: He de confessar que el xuxu, però gairebé no els menjo mai perquè porta tant de sucre que no m'atreveixo, però molt de tant en tant que a Banyoles se'n fan xuxus molt bons. Hi ha una panaderia forn que es diu Can Japet, que és legendari, vull dir, és a Banyoles des de fa generacions, que fan uns xuxus magnífics, per exemple.
0: Matthew, que vagi molt bé i que tinguis una dolça tarda. Dijous ens tornem a sentir.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. I després una mica de Beyoncé. Serà després de la publi, eh?
1: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.
2: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
4: Ei, tu!
5: Sí, tu!
4: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
5: Boi.
4: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
6: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel Sant Jorge. La Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell. Una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I esclar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
9: Aquest diumenge a les 9 del vespre, Girona-Mallorca.
8: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
10: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bob.

0: 972 313 702.
1: Avui estem parlant de productes dolços típicament gironins, arran de que aquesta setmana es fa a Camprodon la Fira de la Galeta. Hem parlat amb la cap de màrqueting aquesta tarda a la primera hora de Galetes Birba, que és tota una institució. I us demanem saber quines galetes típicament gironines o postres o dolces que us, gironins que us agraden més. Per exemple, en Martí és de Girona i no sé què és el que en dirà. Hola, Martí, com estàs?
2: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Què? Galetes,
2: mira,
1: pastissos, què?
2: Precisament avui és un tema que hosti, m'interessa, m'agrada i m'agrada donar la meva opinió, ja que, hosti, a mi és una perdició per mi els dolços.
1: Sí?
2: Em perden, sí. I ara que ve, ja pateixo jo, perquè ara ja venen les festes de Nadal i això què vol dir? Doncs ja són uns quants quilos de més. Clar, després el traje ja no m'entra, la camisa tampoc, vull dir que, bueno...
1: Però, bueno, escolta, hi entres de tant en tant al gimnàs o no hi entres ja?
2: Mira, justament, ara, i això no va en conya, avui una companya meva de feina s'ha apuntat al gimnàs i dic, a veure, Martí, jo crec que ens hauríem d'apuntar perquè, clar, ara ja venen les dades aquestes.
1: Martí, un momentet, sisplau, escolta,

0: El pare Bosch, quants anys fa que dius que t'apuntaràs a un gimnàs i encara està el més calent a l'aigüera? Digue'm la veritat.
1: Doncs mira, jo avui ho he calculat, vale? L'última vegada que em vaig apuntar al gimnàs, jo tinc 26 anys, l'última vegada que hi vaig anar al gimnàs va ser als 14 anys, és a dir, fa 12 anys que no estic fent res, i fa 12 anys que cada any dic el mateix i no ho estic fent. O sigui que a veure si aquest any 2027 un dels propòsits és apuntar-se al gimnàs i que sigui de debò.
0: Sí, però per què has d'esperar el 2027? Per què no comences demà, fill meu?
1: Bueno, això també, però bueno, estic esperant a menjar aquests dolços i aquestes galetes que us diré ara, però després ja de cada després de Nadal.
0: Va. Dispara. Mira, abans d'anar al gimnàs,
1: digues. Jo ara mateix, jo per part de família, com que tinc un pare que tinc el meu pare que és d'un lloc, la meva mare que és un altre lloc, però actualment vivim a Girona, tinc tres llocs que us diré que per mi són els llocs més bons. Primer tot, començant per Girona, no és una galeta, però és un dolç que ens agrada molt, molt i molt a casa, és a Can Castelló i és el xuxo.
0: Home,
1: per mi és una perdició, sí, a part que ara mateix, com que fan aquests xuxos, hi ha els típics, però fan xuxos de tot mena de tipus, de xocolata, de pistatxo, de tot, vull dir, això per mi és una gran perdició.
0: Quin t'agrada més dels xuxos de Can Castelló?
1: Per mi el típic. El de crema, sí. amb sucre a sobre, perquè sí. Això és una bomba, però bueno, mira, si tenim seny al final, amunt no passa res, no? Després, també us anava a comentar que també suposo que gran part de la comarca de Girona ho sabran, hi ha les galetes Tries de Santa Coloma,
0: home,
1: que van allà, hosti, venen amb aquella caixeta que després les típiques mares et posen el fil de cosir i tot això, bueno, està molt bé. I l'altra cosa que ara també m'ha vingut al cap és que la meva mare és de Besalú i hi ha una pastisseria que es diu Can Sorroca, que fan un pastís amb anous és un pastís amb anous i sucre per sobre, bueno, és també realment molt bo. Sí. O sigui, aquestes són les meves tres perdicions que tinc ara.
0: Totes tres t'asseguro que primen, eh? Primen, va molt bé, eh?
1: Segurament.
0: És una bona dieta. Bé, escolta, doncs sí, fes-me un favor, sisplau, només el dia que t'apuntis, que decideixis anar a un gimnàs, et fots la gran bacanal el dia abans, d'acord? I després m'ho dius i
1: bueno, et seguirem. Potser ja no hi arribo al gimnàs.
0: Sí, home, sí, cosa, eh? Sí, home, sí, tu pots, ets jove. Gràcies, adeu, Martí, adeu. Some people call me the space cowboy.

0: 10 minuts i les 7 de la tarda és l'hora de tocar el 2. Gràcies per acompanyar-nos el primer dia del mes d'octubre. Demà tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
6: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
7: Rebut. I en Banyeta?
6: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
7: On van?
5: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del... A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
8: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
10: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Bang. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous, 1 d'octubre, tens la daurada, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat
1: i posa'ns a prova.

0: 5 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
11: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
12: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
0: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi. Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats. Més informació i inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
13: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
14: Ens agrada comprar el comerç de casa. Menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
0: I amb la ràdio, també.
14: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
0: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
14: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
7: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Aquest setembre celebrem els 10 anys del Montessori Palau Montgrí amb un joc molt especial. Busca els cartells amb preguntes als establiments col·laboradors de Torroella, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i participa-hi! Pots guanyar vals regal i obsequis per més de 200 euros. El sorteig serà el 2 d'octubre a la gran festa dels 10 anys. I esteu tots convidats! Més informació i inscripcions a montessoripalaumongri.com.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
11: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
10: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, taller gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornarà. Al jouvellrestaurant.com.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.ca.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
2: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
0: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: Tots els continguts de Ràdio Capital
7: i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
1: 25.